0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Convocada una vaga indefinida en el servei de recollida de residus, el comitè d'empresa de Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, l'empresa concessionària de la recollida de residus, ha anunciat una convocatòria de vaga indefinida a partir del 8 de juny, dilluns que ve, a les 6 del matí. L'aturada afectarà el servei de Cubelles i de 17 municipis més gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf. Són els municipis que van optar pel sistema de contenidors amb xip. Segons apunten altres mitjans de comunicació, el motiu de la vaga seria el bloqueig en el procés de negociació del conveni col·lectiu 2026-2031 de l'empresa concessionària davant la impossibilitat d'arribar a un acord satisfactori que garanteixi les condicions laborals i salarials dignes per als treballadors. Per la seva banda, la Mancomunitat Penedès-Garraf ha confirmat en un comunicat que ara per ara encara no s'han marcat uns serveis mínims, cosa que ha de marcar la Generalitat de Catalunya. En el mateix comunicat també asseguren des de la Mancomunitat que han activat mesures de seguiment i diuen que mantenen un contacte constant amb l'empresa concessionària i que li han traslladat la necessitat d'adoptar les mesures oportunes per reduir tant com sigui possible les possibles afectacions al servei. La nova platja de l'antiga dàrsena de la Tèrmica, davant del passeig de la Marina, podria estar llesta la tardor del 2027. Endesa preveu la creació d'un quilòmetre de costa renaturalitzada amb 8 hectàrees de zones de dunes noves en aquest espai. L'empresa Endesa ha ofert aquest dimecres una visita d'obres a la zona de l'antiga dàrsena de la central tèrmica dirigida a la premsa i als representants del govern local. Segons han explicat els tècnics de la multinacional energètica, les obres continuen als terminis previstos i s'acabaran aproximadament al setembre del 2027. Per ara s'han anat retirant unes quantes estructures fixes i també s'ha traslladat la sorra que havia quedat acumulada a l'interior. Un dels passos que es faran els pròxims mesos serà començar a enderrocar el dic de contenció, del qual se'n retiraran 425 metres. En el tram final de les feines es plantaran espècies autòctones i es configurarà una zona dunar nova de 8 hectàrees que se sumarà a les 11 hectàrees de zona dunar que ja hi havia fins ara. Un cop enllestides les obres, l'espai resultant serà una gran platja nova d'un quilòmetre de longitud amb uns 20 metres d'amplada de sorra seca. Així ho ha explicat Fernando Jover, tècnic d'Endesa, responsable de l'obra.
2: El proyecto contempla, aparte de una regeneración dunar de todo el litoral, dando continuidad a las zonas limítrofes, es dar continuidad a las playas, desde la playa de las Gavinas hasta la playa de la Mota, toda una playa continua, ¿vale? Defendida por los dos espigones que se dejan exentos, que tendrá aproximadamente un kilómetro de longitud. Vale, hay una ganancia de 200.000 metros cuadrados de zonas dunares que van a ser revegetadas e integradas naturalmente.
0: El regidor de Medi Ambient de Cubelles, Àlex Noeda, ha comentat que l'obra està reduint el seu impacte ambiental i està fent un seguiment constant de les espècies protegides que hi ha a la zona, com ara el corriol camanegre.
3: Hi ha una formació perquè aquestes persones que estan treballant aquí tinguin la sensibilitat. A part que hi ha doncs, unes persones que també ens explicaven que estan fent el seguiment in situ dels nius que han aparegut, però també a nivell marí hem trobat una espècie de mol·lusc que es diu litòfaga, que està dins de les llistes europees, de les directives de protecció, i es va fer dins de la mesa del seguiment, doncs el que s'ha fet és valorar, estava dins d'una d'aquestes pedres que teníem aquí, que s'anaven a treure i que anaven fora de mar, doncs aquestes pedres, on estava aquesta espècie, el que s'ha fet és valorar a on reubicar-les perquè una, no es morin i dos, puguin sobreviure a la resta de les obres. Vull dir que no només la protecció no només és a terra, sinó que també és marina.
0: L'alcaldessa Rosa Fonoll ha destacat que després de molts anys per fi es dona una solució definitiva en aquest espai on en el seu moment s'havia arribat a projectar un port esportiu.
4: Si s'incrementa un quilòmetre de platja, vull dir, això li dona un valor afegit també amb aquestes vivendes que han aquí al davant, que els hi van prometre amb el seu temps pues, que hi hauria un port esportiu. Molts comerciants van apostar doncs, per posar un comerç aquí de restauració i, bueno, i s'han trobat pues, amb aquests anys pues, que no ha sigut així. I llavors ara això els donarà un impuls i és una de les platges pues, que serà de preferència i de referència en tot el litoral català.
0: En relació amb l'impacte econòmic per la zona del passeig a la Marina, d'una banda, el contractista de l'obra s'ha fet càrrec recentment d'uns murals que ara decoren la tanca metàl·lica, que és la que marca la normativa i no es podia canviar. D'altra banda, Endesa considera que la platja i l'espai natural que quedaran al final de les obres seran un benefici notable per la zona i per tot el municipi.
2: Porque antes teníamos una estructura industrial aquí que ya había perdido todo su sentido, entonces ahora al renaturalizar y generar un amplio espacio de playa con además un ambiente natural muy interesante, yo creo que va a ser un gran beneficio para no solo para los ciudadanos que viven aquí enfrente y que son usuarios de los negocios, sino para toda la comarca y todo el territorio.
0: En relació amb les obres, d'altra banda, ara que ja som a l'estiu i cada dia hi ha més gent a la platja, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha avisat que s'han de respectar els límits d'aquestes obres perquè ja s'han trobat incursions.
4: Llavors també voldríem fer un avís important a la població perquè està molt acotat, hi ha valles inclús dintre l'aigua, això ens ha transmès l'empresa, i que fem una crida perquè la gent no passi, perquè tenen un problema gran perquè la gent els hi passa dintre de les obres, inclús criatures també. I això és el que m'han transmès també, que avisem a la població.
0: El desmantellament de la central tèrmica va arrencar el 2017 en la seva primera fase i està previst que 10 anys després, l'any que ve, es tanqui completament amb la recuperació de la seva part marítima. L'Espai Jove ha tancat el curs i ha presentat les propostes d'estiu. Fins al 14 de juny estaran obertes les inscripcions per a les activitats previstes per aquest mes de juliol. L'Espai Jove ha tancat el curs, concretament, amb una valoració molt positiva per part de l'equip tècnic i amb una festa que s'ha fet aquest cap de setmana passat. Durant aquests mesos, un total de 103 joves han participat en les activitats extraescolars amb inscripció, assolint una paritat gairebé perfecta amb 52 noies i 51 nois. L'Espai ha celebrat una festa de tancament, com dèiem, que ha comptat amb un bingo musical, karaoke i un taller de creps en què han acomiadat el curs de manera participativa. Aquest curs a l'Espai Jove ha servit per consolidar també el canvi de model, que recordem que està apostant per una programació més estructurada de dilluns a dijous, deixant els divendres per activitats més lliures i sortides. Marta Soler, tècnica de joventut.
5: Perquè s'ha acostat a altres perfils, ho fan servir molts nanos que potser abans no venien, i sí que és en programació, però bueno, segueix sent lliure perquè també els divendres doncs, hi ha activitats sense inscripció, poden estar utilitzant l'Espai Jove de manera lliure, però si has vingut a fer alguna cosa, no, com si fos una plaça, diguem, no? Uh-huh. I home, la veritat que s'ha notat molt en temes de convivència, en temes de participació, de diversitat d'usuaris...
0: Entre les propostes amb més èxit destaquen el taller de cuina Teen Chef o el Mou Teen de multiesport, que ha tingut llista d'espera en diversos moments de l'any. A més, segons ha destacat la dinamitzadora de l'Espai Jove Txell Sastre, l'Espai Jove també està ajudant els grups de joves de Cubelles a aprendre a organitzar-se el seu temps lliure.
6: I ja estan allà inclús els divendres, que molts divendres és sense inscripció i fem propostes, i venen una estona, no? hi ha certs grups que venen una estona, estan allà una estona i llavors se'n van junts a fer alguna cosa, no? Se'n van al campit a jugar a futbol o se'n van a buscar xutxes o a berenar o a fer un tomb, però és com que el punt de trobada és allà, no? El divendres que és lliure, llavors des d'allà marxen, tornen, però no estan com tampoc anclats, no? Allà, sense fer res. És com que tenen ganes de fer alguna cosa, venen, aprofiten la proposta que hem fet, una estona de jocs de taula, tal, llavors se'n van, tornen, i ells sols s'organitzen, que també és la nostra idea, no? Que aprenguin els adolescents a organitzar aquest temps lliure que tenen durant la tarda, no? Quan es comencen a fer grans.
0: Ara, de cara a l'estiu, el Servei Municipal de Joventut ja activa la maquinària de les activitats de juliol. Les inscripcions per totes les propostes estaran obertes fins al pròxim 14 de juny. Marta Soler, tècnica de joventut, ha explicat, per exemple, l'oferta formativa.
5: Tenim la proposta més formativa, no?, que centrada en el lleure, el curs de monitor de dinamització en l'àmbit poliesportiu, que és a partir de 18 anys. Uh-huh. Doncs com per estar després ja inscrit al ROPEC, poder fer d'entrenador d'infants i així. És un curs que dura tot el juliol. I el premonitor de lleure, que ja el vam fer Setmana Santa.
6: Uh-huh, sí? Setmana Santa.
5: No teníem previst treure'n un altre, però amb la gent que hi ha, bueno, aquest curs triomfa sempre, ja va quedar gent fora i ens l'han tornat a sol·licitar i vam dir, doncs va, doncs ho tornem, provem, que això és per 15-17 anys, com per fer d'auxiliar de monitor i també veure si t'agrada realment, no? Aquest món ens donen unes bases.
0: I d'altra banda, l'Espai Jove també té obertes les inscripcions per les activitats més de lleure, incloses en el pack antiavorriment. En les dues primeres setmanes de juliol hi haurà novetats, com ara partits de pàdel a la tarda, també es faran tallers de cuina, una sortida a l'humor amarillo de Sitges i una gincana final amb festa de l'escuma, a part del pàdel surf amb el surf Cubelles. Després, la segona part del mes, s'organitzarà el torneig Teens League, el torneig de futbol, que s'estendrà durant la tercera i quarta setmana amb categories des dels nascuts el 2014 fins al 1997, dividits per edats i per gèneres. D'altra banda, la festa jove d'aquest any se celebrarà finalment del 9 a l'11 de juliol i estarà centrada en l'oci alternatiu. Des de l'Espai Jove també han revelat que finalment cap entitat s'ha presentat a les subvencions publicades fa unes setmanes per organitzar-hi activitats, que han quedat, per tant, aquestes subvencions desertes i han optat per muntar propostes que els han fet grups de joves no organitzats, tal com ha explicat Marta Soler, tècnica de joventut.
5: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no?, de que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la festa jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem festa jove.
0: L'equip de joventut municipal també ha avançat que tenen la intenció de publicar l'oferta dels tallers i activitats del curs vinent durant aquest pròxim mes de juliol i d'aquesta manera fer més fàcil també la planificació de les famílies de cara al setembre per saber amb quines activitats podran comptar l'Espai Jove. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior, tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
7: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim, doncs, generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
0: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
7: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
0: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la Vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista, de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la Vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la Vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna.
8: L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en la acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
9: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant, perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer doncs, quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava doncs, altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
8: Mont Blau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria del Somni, Mont Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
0: Les obres dels túnels ferroviaris del Garraf s'acabaran aviat, a partir del 8 de juny. El servei de Rodalies recuperarà a partir d'aleshores progressivament els horaris previs a les obres i la Generalitat, recordem que a partir d'aleshores també retirarà els reforços que havien anat posant en les línies d'autobusos express. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha anunciat aquest dimecres que les obres d'emergència als túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del previst. Un cop recepcionada l'obra, ha afegit a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el servei ferroviari dels regionals i l'R2 Sud, afectat pels treballs, s'anirà restablint en pocs dies, un cop fetes les proves de circulació que pertoquin i que tot plegat pugui tornar a les mateixes condicions i freqüències que abans. Des d'un dels tres punts on s'ha actuat, Santano, el secretari d'Estat, també ha informat que la gran reforma prevista per desdoblar un dels dos túnels del Garraf amb un pressupost de 280 milions d'euros es podria licitar a finals d'aquest any per iniciar les obres després de l'estiu del 2027. Així s'ha expressat el secretari de Transports, José Antonio Santano, que ha reconegut també que els túnels del Garraf han representat la desinversió a Rodalies i ha anunciat que les obres s'acabaran abans del previst.
10: De algún modo, yo creo que sí que, bueno, pues reflejaron o simbolizaron lo que en un momento determinado pudo verse como el deterioro o el abandono de una red. Y por eso hemos querido estar aquí. Primero, empiezo anunciándoles una buena noticia, ¿no? Recordarán ustedes que Dijimos que la idea es que abriéramos este espacio de los túneles el 15 de junio, pero la verdad es que las cosas han ido muy bien, han ido mejor de lo que pensábamos y, bueno, Adif a veces adelanta sus obras y hay que felicitarse por ellos, pues no es la primera vez.
0: La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrat que el servei ferroviari als túnels del Garraf es normalitzi abans del que estava previst.
11: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst i amb millors garanties de les que hi havia abans d'aquestes obres.
0: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha dit que la gran actuació als túnels del Garraf, el nou túnel desdoblat, es podria licitar abans de finals d'aquest any per començar les obres després de l'estiu del 2027.
10: Lo queremos hacer de la mano de la Generalitat. Pero nosotros podríamos estar en condiciones de licitar la obra a finales de este año, a principios del año que viene. Bueno, pues empezar, ya entramos en lo que son las licitaciones, sabe usted que eso lleva sus meses, todos los que estamos aquí ya lo hemos sufrido, y son unos cuantos meses hasta que se adjudica la obra. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir? Pues que es una obra que pudiera empezar tras el verano del año que viene, por ejemplo, perfectamente. Si todo fuera bien, no tuviéramos ningún traspiés en todo el proceso de licitación. En los procesos de licitación, es decir, son complicados a veces, sobre todo en obras de esta naturaleza. Pero bueno, si fuera bien, yo creo que sería razonable pensar que la obra pudiera empezar tras el verano del 2027.
0: Les obres actuals han consistit en la reparació del túnel artificial 96 bis, una estructura de formigó armat greument afectada per la corrosió marina. L'actuació requerirà la construcció de nous elements estructurals, amb pilars i vigues o jàsseres, que s'han instal·lat de manera adjacent als existents, de manera que les càrregues passin a ser suportades per aquesta nova estructura reforçada. La Diputació de Barcelona ja té a punt la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals amb un pressupost total d'1,8 milions d'euros. L'any passat, aquí a Cubelles, hi va haver 42 actuacions vinculades al Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals amb 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. La campanya d'estiu del Pla de Vigilància contra Incendis s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, concretament, hi haurà 89 professionals que es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona. Ho faran en torns entre l'una del migdia i les 8 del vespre, ja que aquesta és la franja que es considera de risc màxim i en què també hi ha més afluència als espais naturals. Es repartiran entre tres sectors, el nord, el centre i el sud, que és el que inclou Cubelles, ja que el sector sud és el que abraça les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. A més, hi haurà un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació de Barcelona que estarà de guàrdia des del mes de maig i fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, ha defensat que s'ha de pensar en els incendis durant tot l'any i ha recordat també que a la província de Barcelona hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc.
12: Apagar els incendis s'apaguen durant tot l'any, no només a l'estiu. I s'apaguen, fonamentalment, tornant a fer gestió forestal i fent una tasca preventiva. Tasca preventiva que, com deia, és dipòsits d'aigua, camins arranjats, franges de protecció al voltant de les urbanitzacions. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim 1.200 urbanitzacions a mig dels boscos.
0: L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla de Vigilància, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. En total hi va haver també 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. En relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament de Cubelles ha contractat recentment una empresa per l'elaboració d'un pla de treball per al manteniment de les franges perimetrals. perimetrals i també perquè s'encarregui del suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per la contractació per obrir aquestes franges perimetrals que encara queden per fer aquí a Cubelles. Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem que hi poden votar totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros, la instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat endavant el projecte de decoració nova al Passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al Passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passa a la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de l'Atzavara és una altra de les opcions dels pressupostos participatius amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns telemàticament mitjançant la plataforma de participació ciutadana disponible en un enllaç al web municipal i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8 i a l'Espai Jove de dilluns a dijous les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny, l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:15 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes.
13: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Tot just fa unes setmanetes que s'ha acabat la competició per al club de futbol Cubelles i als despatxos ja hi ha forces moviments. El primer ha estat aquesta passada setmana on doncs, el club feia oficial el nou entrenador per la propera temporada. Es tracta de Josu Imanol, el qui tenim a través del fil telefònic. Josu, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Bé, la setmana passada, com dèiem, el club feia oficial el teu fitxatge per doncs, fer-te càrrec d'aquest primer equip del club de futbol Cubelles, una mica doncs, que ens expliquis bé, com has viscut aquesta setmana i doncs, arribar doncs, al primer equip del club de futbol Cubelles.
5: Bueno, pues al final sí que és cert bueno, que em va trucar el president i em va explicar una mica quin era el camí que volia prendre el Cubelles i bueno, m'ha convençut per pujar-me al projecte del club. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs amb molta responsabilitat, a intentar fer les coses el més seriosament possible i bueno, i des d'allà pues treballant en confeccionar el planter i preparar coses de cara a l'agost.
4: Ara parlem una mica del futur i del que vindrà o del que ve a partir d'ara, però anem a conèixer-te una mica millor. Ets de Bilbao, tot i que m'explicaves fa una estoneta que vius fa anys aquí a la comarca, has entrenat també aquí, has jugat fins i tot en el futbol territorial de per aquí. Explica'ns una mica qui és Josu Imanol i una mica doncs, per on has passat.
5: Bueno, sí que és cert que jo porto entrenant des dels 17 anys, tinc 44, vaig començar pues a la Blanca Segur, fent el futbol 7, fent el futbol 11, després sí que és cert que vaig tirar cap al futbol amateur bastant ràpid i vaig tenir un parell d'anys d'experiència en el futbol femení al Sugurense, després vaig agafar el primer equip del Sugurense masculí, que vam tenir l'encert d'ascendir des de tercera catalana fins a primera i vam guanyar la Copa Catalunya amateur. I d'aquí ja vaig sortir, si no m'equivoco, bueno, vaig estar a l'escola del Barça uns quants anys i ja vaig fitxar pel Gavà, a tercera divisió. A partir d'aquí, un anyet al Nàstic de Tarragona juvenil i després de tornar a la Blanca. L'última experiència que he tingut ha sigut amb el juvenil de la Blanca i res, una mica en resum, és aquest, parlant ràpid en un minut.
4: Sí, sí.
5: He tingut altres experiències a nivell professional, a nivell de futbol, perquè sempre he estat lligat al futbol d'una o altra manera. Però, bueno, no ben bé d'entrenador principal, diguéssim.
4: De fet, aquesta experiència que dius tu t'ha portat per mig món.
5: Sí, sí, la veritat és que he tingut la sort bueno, en els clubs, bueno, sobretot en el Barça, en el club que estava, pues, allà no sé si sabeu que hi ha doncs, molts projectes internacionals a nivell de campus, de històries d'aquestes i bueno, coneixes gent que et proposa altres experiències i bueno, sí que és cert que m'he anat movent per bastants llocs. Llavors, sí, és una experiència bastant xula a nivell vital.
4: Sobretot això, no? El que et fa és guanyar experiència, veure coses i aprendre.
5: Sí. Ja et dic, jo al final que m'emporto d'aquests d'aquests viatges és la, bueno, pues les diferents cultures a nivell esportiu que veus, les diferents tendències a nivell d'entrenaments o de com entendre una miqueta l'esport i bueno, i després pues, òbviament intentar empapar-te del que creus que és positiu i del que és negatiu, doncs aprendre, perquè també hi ha coses que no, que òbviament no estàs d'acord o creus que no es fan d'aquella manera, però bueno, això et serveix com per fer un filtre després i bueno, prendre't l'esport no només amb un camí, sinó tenir pues, diverses perspectives.
4: Mm-hmm. Abans d'anar al futur, que jo sé que segurament és el que està esperant una mica l'audiència, és veure què és el que passa amb el Cubelles, deixa'm dir-te que, així mirant ràpid, potser Josu no s'ha creuat en el camí del Cubelles perquè no han coincidit en competicions o... però sí que hi ha un personatge que sí que lliga al Cubelles, que és en aquest equip del Sugurense que expliques que va guanyar la Copa Catalunya i que doncs, va pujar de categoria. Hi havia un jugador que evidentment sí que formava part del Cubelles i després va ser també primer entrenador, que és el Capa, no? Un jugador que segurament coneixes prou bé.
5: Sí. Bueno, de fet, va estar amb nosaltres tot el camí, crec que des de tercera catalana,
4: sí.
5: fins a pujar primera, després l'any de primera i la consecució de la Copa Catalunya. Jo crec que va estar... A veure, ara t'estic parlant de memòria perquè estem parlant dels anys... Vam acabar el 2016, però jo diria que 4 anyets sí que se'ls va passar al cap amb nosaltres. Llavors, home, coneix una mica, clar. I a part tinc relació personal, a part d'això, clar. Ara recentment coincidim a la Blanca perquè ell té el fill treballant, bueno, perdó, entrenant allà i ens anàvem veient, i anàvem tenint converses i tal. Sí. Bueno, tu has dit que no m'he creuat amb el Cubelles, home, jo unes quantes vegades sí que he jugat contra el Cubelles.
4: Contra, jugant, però jugant com a jugador, vols dir?
5: I com a entrenador.
4: I com a entrenador també.
5: Sí. Ah, perquè tu penses que el Sugurense comença des de tercera catalana.
4: Sí, és veritat.
5: Sí, en algun moment sí que ens hem creuat i òbviament el típic amistós de pretemporada sempre aquella, a Cubelles, llavors sí, òbviament m'he creuat, sí. No me'n recordo exactament amb qui, no sé si amb el Xavi Vilagut, entrenador...
4: Podria ser,
5: Però sí. Uh-huh. Vàries vegades he jugat jo a Cubelles i el Cubelles ha jugat a casa nostra, sí.
4: Bé, ara sí, anem cap a la banqueta del Josep Pons i Ventura. Arribes doncs, en una temporada que no és fàcil, no sé si t'havia passat alguna altra vegada d'arribar a la banqueta d'un equip doncs, que ha perdut la categoria i que ha tingut una temporada complicada i que per tant el que ve és reconstruir una mica, o no sé si aquesta és la visió.
5: Mira, jo exactament... Jo del passat és que no soc ningú per parlar, llavors a totes les converses que estic tenint amb els jugadors, amb el president, amb tothom que em pregunta, tu em preguntes per si he tingut aquestes experiències, mira, jo crec que el pitjor moment que vam agafar el club de futbol Gavà, que baixava la segona B, que hi havia uns problemes a nivell institucional, econòmic, increïbles, jo crec que el pitjor moment que aquell, no sé si... el puc trobar en algun club. Era un club històric i ostres, allà vam patir el que no està escrit, malgrat la gent era molt maca, però bueno, a nivell institucional era un moment molt inestable. Dit això, de tot s'aprèn, com t'he dit, i jo el que vull és parlar del present i del futur. A mi si el Cubelles va perdre contra la Rapitenca, o va perdre el dia dels Sitges, o va perdre... Jo crec que això no serveix de res ara mateix. Ara mateix el que serveix és fer, com es diu en castellà, no? Borrón y cuenta nueva, que tothom es netegi a nivell mental, que això és una categoria nova, això és un camí nou, això és una manera de veure el futbol diferent i que comencem de fer-ho. I avui dia, a segona catalana, al grup que estem, tothom té 0 punts. Vull dir, no hi ha ningú que tingui més punts ni ningú que tingui menys. Llavors, a partir d'aquí... jo crec que s'ha de buscar la part positiva i la part positiva és que els nanos que es quedin han competit a Primera Catalana, és una categoria interessant, tenen aquesta experiència i suposo hauran après de les errades que s'han comès. Llavors, a partir d'aquí, aprofitar aquestes errades per fer-les positives i que no tornin a succeir, i aquesta experiència, doncs donar-li, ja et dic, donar-li la volta i encarar el futur amb optimisme. Mm-hmm. Res més.
4: Pel que fa a la plantilla, no sé si, bé, si t'has trobat que hi hagin alguns jugadors que ja hagin decidit que no volen continuar al Cubelles, o al revés, o que el Cubelles hagi decidit que doncs no compta amb alguns jugadors, i a partir d'aquí doncs començar a buscar jugadors, entenc, no?
5: Sí, bueno, els jugadors, òbviament, s'han parlat amb diversos d'ells. Jo em trobo, quan arribo, que ja hi ha tres jugadors que són baixa, que ja s'han fet públics, i a partir d'aquí la resta de jugadors es van negociant, pues, un a un les seves inquietuds, les seves perspectives de futur, etcètera, etcètera. Hi ha quatre que ja són oficials de renovacions, que ja també s'han fet oficials, i a partir d'aquí estem en converses amb diversos d'ells. Dit això, en paral·lel, òbviament, doncs clar, aquesta perspectiva de possibles incorporacions o possibles perfils que ens puguin quadrar en la manera que volem que es desenvolupi el nostre model de joc.
4: Mm-hmm. Pregunta obligada, i quin és aquest model de joc? És a dir, com li agrada jugar al Josu o des de la banqueta?
5: Mira, jo sempre dic el mateix. Jo, el que t'he dit al principi, la primera pregunta que m'has fet, a mi l'experiència em diu que no n'hi ha una manera de jugar a futbol, que al futbol hi ha moments per fer una mica de tot, hi ha moments per tenir la pilota, hi ha moments per defensar, hi ha moments per fer transicions, hi ha moments per parar el joc, hi ha moments per donar-li ritme. Llavors, dit tot això, nosaltres el que volem inculcar als nanos és que intentin interpretar en quin moment estan en cada instant dels partits o en cada context de la competició. No és el mateix jugar, doncs, a fora de casa un dia que vas guanyant 0-1 que jugar a casa i que vagis guanyant o que vagis perdent 0-1. És que no és el mateix context. Llavors, hem d'estar preparats pels diferents escenaris que ens podem trobar. A partir d'aquí, sí que és cert que tinc molt clar, doncs, que a mi no m'agraden els riscos en el meu camp. Jo una de les coses que tinc molt clares és que riscos innecessaris, la confiança la fan minvar en el jugador, i a mi m'agrada ser un entrenador que arriba moltes vegades a l'àrea contrària. Normalment els equips que jo he entrenat, doncs, bueno, sí que és cert que juguen amb jugadors per banda, que juguen amb un joc que arriba molta gent a l'àrea, que quan acaba el partit dius, bueno, hem guanyat, hem perdut, hem empatat, però, ostres, hem tirat tantes vegades a porteria, bueno, ho intentem. Dit això, tot són paraules. Vull dir, això no serveix de res si després no ho fem arribar al servei dels jugadors, i els jugadors creuen en això i ho intenten. M'entens? Perquè al final, a dia 1 de juny que estem, si tu parles amb totes les entrenadores de les categories, tothom et diu que el seu model serà el perfecte i tal, però, bueno, després s'ha de plasmar dintre del camp, que és el que no és fàcil de fer.
4: I després has de tenir les eines, no? És a dir, si t'agrada jugar amb jugador, t'agrada jugar a l'atac i això, però si no tens prou atacants, no?
5: Per suposat, clar. La primera tasca que s'ha de fer és intentar confeccionar la plantilla, pues, que sigui més o menys de l'estil que t'he explicat.
4: I això com es fa, Josu? Perquè, clar, la gent que li agrada el futbol, i en aquestes èpoques, doncs, evidentment, tothom llegeix la premsa esportiva i aquí es fitxen jugadors i no sé què, però en aquestes categories on, doncs, no hi ha transaccions econòmiques, no. En el cas del Cubelles no hi ha pressupost per fer, no, doncs, aquestes operacions. Com es busquen jugadors? Com se'ls convenç perquè acceptin el repte?
5: Mira, jo crec que el més important a la categoria territorial és no enganyar la gent. Llavors, a partir d'aquí, jo m'estic trobant un club que, per el que veig, és que és bastant transparent, o per no dir és transparent, i, i es diu el que és. Llavors, amb això juguem amb un avantatge, perquè al futbol territorial hi ha moltes promeses que després no es compleixen. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que expliquem a les converses és el que podem oferir. I el que nosaltres podem oferir és pues, que intentarem que hi hagi un ambient correcte de treball, que s'ho passin bé els nanos entrenant, que és molt important, perquè no t'oblidis que són gent que no és professional. Llavors, a partir d'aquí, ha de ser voluntari que vinguin a entrenar tres dies més al partit, perquè si no, no té cap sentit obligar a ningú que tingui una continuïtat 10 mesos. És totalment inviable. Llavors, a partir d'aquí, no enganyar. No enganyar vull dir això, que el treball serà seriós, que la gent esperem que vulgui venir a entrenar cada dia. Això vol dir que s'ho passa bé, que disfruta. Després, si competim, ja és la llet. Si guanyem, ja és la llet. I a partir d'aquí, tenint una miqueta, sí que és veritat, tenint una miqueta nocions del que busquem. Per tenir nocions del que busquem, home, hem de conèixer una mica la territorial, del Garraf, del Baix Penedès i de l'Alt Penedès, diria jo. Clar, més enllà és més complicat. No dic que no sigui possible portar un jugador de fora d'aquest territori que t'he dit, però aquí ja es complica la cosa. Llavors, sobretot tenir el Garraf, el Baix Penedès i l'Alt Penedès una miqueta doncs, controlat del que es mou, del que hi ha, del que no n'hi ha, de jugadors que poden ser interessants pel que t'he dit, per la nostra idea, i doncs, a partir d'aquí tenir un criteri de selecció, de dir, bueno, doncs, aquest jugador ens interessa per això, anem a trucar-lo, anem a veure quina és la seva intenció d'aquest any, ja et trobes jugadors que tenen molt clar que es volen quedar on estan, et trobes jugadors que estan amargats allà on estan, llavors et donen peu a xerrar, i després doncs, tu els expliques tot això. Jo el que explico és

0: Barcelona, a la universitat, seré biòleg i a partir d'aquí enquadra molt el teu discurs, però clar, jo arribo cap a les 7 i pico a casa, tu creus que em donarà temps? Dic, sí, no et preocupis, perquè a mi m'interessa un nano que tingui molt clar les coses, que vol ser biòleg, que té el cap super amoblat i que a partir d'aquí el futbol li apassiona. Òbviament, m'interessa molt aquest perfil també. Llavors, t'estic donant un exemple, eh? Mm-hmm. Dit això, doncs, tu tens aquest perfil de persones que són jugadors de futbol i vas destinant sota el teu criteri, doncs on poses més forces i on poses alguna menys. És una miqueta el que intentem fer. I el que jo he fet sempre. Crec que cap jugador dels que jo he entrenat pot estar més content o menys perquè ha jugat més o menys, però no perquè li haguem enganyat. Llavors, torno a repetir el tema de el futbol territorial, el més important és no enganyar. I com hi ha clubs que fan promeses que després costen complir, doncs aquí podem tenir aquest avantatge.
1: Uh-huh. I després està el segon equip, no? L'equip B, sí. que ha tingut una trajectòria destacable, amb un ascens. Aquest any, doncs, home, tot feia indicar que lluitarien per un nou ascens, però és veritat que s'ha complicat i al final, doncs no ha estat possible. I el club deia que una de les coses que volia canviar era doncs la integració d'aquest sènior B, no? Plantilles potser una mica més curtes i fer que doncs que el transvàs de jugadors sigui potser més constant. No sé si això també et quadra amb tu en el projecte,
0: bueno,
1: no?
0: No és que sí, s'ha comentat, òbviament hi ha uns jugadors que són del club que per H o per B estan al segon equip. Òbviament hi haurà jugadors que la pretemporada tindran la seva oportunitat. Dit això, no és que em quadri, són jugadors del club i ells s'han de fer valer per tenir l'opció de cara a entrenador del primer equip i el cos tècnic, perquè al final això no és una decisió meva només. Jo soc un entrenador que a mi m'agrada molt el tema, bueno, el tema parlar en plural, de que el cos tècnic decideix en plural, i òbviament si s'ha de prendre una decisió perquè no hi ha un acord, doncs l'haig de prendre jo, però vull dir que ens convencin amb el seu treball. No té cap lògica que perquè estiguin al club i hagin estat a l'amateur B, però hagin fet una bona temporada, ja pugin. Bueno, això no és cap motiu. Vull dir, el motiu és que sí, han fet una bona temporada a tercera catalana, però hi ha jugadors que són de primera catalana i estan a segona. Vull dir, jo li dono la volta al teu argument. O sigui, s'han de treballar ells al poder estar al primer equip. Uh-huh. Llavors, és el que t'he dit, el 12 d'agost, que és quan comencem, hi haurà uns quants jugadors del sènior B que estaran citats per començar a entrenar amb nosaltres, i a partir d'aquí, com tindrem un mes i pico, doncs tindran un mes i pico per començar. I aquí cadascú, al final, a l'esport cadascú es va ficant una mica al seu lloc. El que veus que és sacrificat, el que s'esforça, el que ho intenta, i veus després doncs, el que té altres prioritats, que és superlícit, eh? Llavors, mm-hmm. doncs ja ho veurem. Això t'ho contestaria el setembre o octubre. M'entens? Yeah. Si al final m'han convençut o no. Jo coneixo uns quants, és veritat que no coneixo tots, perquè del sènior B aquest any he vist dos partits només, i no coneixo tots, no t'enganyaré. A tots no els he vist jugar, perquè és impossible, però perquè et facis una idea, pues ara parlant de memòria, quatre jugadors han estat amb mi a la Blanca Segur. Mm-hmm. O sigui que a quatre els coneixo de primera persona perquè han estat un any o més amb mi, i després algun altre jugador, per no dictar 7-8 jugadors més, els coneixo de veure'ls. Llavors, home, aquí t'estic dient que coneixo mitja plantilla.
1: Sí.
0: Dit això, com tenim un mes allà per conèixer-nos, per veure'ls, per veure com funcionen, etc.

0: doncs ja ho veurem fins on arribem.
1: Bé, ens has dit que engegueu el 12 d'agost, sí. Per tant, des d'ara i fins al 12 d'agost entenc que és confecció de plantilla, acabar de lligar els jugadors que continuen, que no, els que marxen, els que arriben, els que se'n van, i el dia de 12 d'agost en marxa, en principi sí. Pretemporada de, doncs això, no? 3 setmanes, un mes, no? Aproximadament.
0: No, una mica més, perquè pensa que començarem el 20 de setembre la lliga.
1: Bueno, sí, un
0: llavors
1: mes, això,
0: tindrem
1: un
0: mes, sí. Quasi 6 setmanes. Mm. La idea era començar el 17, no t'enganyaré, però el club em va dir que...
1: Festa major. Veure,
0: podíem fer un partit de festa major el cap de setmana just d'abans, el 15, i clar, doncs, si hem de fer el partit del 15, doncs hem d'entrenar ni que sigui un parell de cops o tres abans del 15. Llavors, bueno, doncs començarem el 12... I anirem fent amb calma, en 6 setmanes tenim temps per jugar, per entrenar, per veure, per decidir i per intentar que els jugadors entenguin una mica a què volem jugar.
1: Mm-hmm. Ho has explicat una mica al principi, ho has deixat entreveure en tot cas, però clar, és molt d'hora per preguntar-te si ja t'has marcat un objectiu o si el club t'ha marcat un objectiu.
0: Mira, és que jo, a tothom que em pregunta, perquè clar, al final quan tu agafes un equip que ha baixat, el normal és que diguis que és el candidat per tornar a la categoria, però jo això no vull ficar aquesta pressió jo als nanos, no perquè no té cap lògica que a dia 1 de juny estem parlant del dia 1 de juny de l'any vinent. No té lògica. Primer, perquè no sabem ni a quin grup jugarem. No sabem quins contraris tindrem. No sabem quina plantilla tindrem al final confeccionada. Dic tot això, com jo em puc tirar a la piscina i dir que l'objectiu és quedar primer o... No té cap lògica. O sigui, jo l'objectiu que tinc és que tinguem la millor plantilla possible i que cada entrenament sigui el de més qualitat possible. Que després, el que t'he dit abans, que després anem guanyant i tot funciona com tenim idealitzat, buah, pues uns fenòmenos tots. I si parlem al març, et diré, vinga, va, estem al març, anem classificats dels primers, vinga, ara sí, l'objectiu serà aquest. Però si anem descens, clar, és que tu em diràs, és que tu al juny em vas dir que... No, jo no em vull ficar aquesta, ni jo ni els nanos. No s'ho mereixen. Ara el que es mereixen és passar un bon estiu, recuperar-se a nivell mental i començar a fer-ho pensant només en el dia següent, i en el dia següent, i en el dia següent. I a la jornada 22-23 anem a veure on estem. Perquè no, ja et dic, perquè jo tots els jocs on he estat i a mi m'han posat l'objectiu de un any vista, no ha sortit bé. Perquè tu estàs posant una pressió que no és certa. Llavors, pensa que només puja un i promocionen quatre. Llavors, què passa amb la resta? Són tot projectes que no són satisfactoris? No m'ho crec. Són projectes que s'han treballat i poden sortir bé i o poden sortir malament com qualsevol cosa a la vida. Però això de dir ets bo o dolent a 1 de juny... A mi se'm fa molt cuesta arribar.
1: Per tant, entenc que el club tampoc t'ha exigit un resultat... és evident que quan es parla al club et diu que estigueu el millor possible, no?, i que competiu i això, però...
0: El club m'ha exigit que competim.
1: Ah, ja està.
0: I que fem el millor possible. I jo en això em comprometo. Dic tot això, jo al club ja els he dit que a mi de parlar de primer, segon, tercer, torno a dir, no té cap lògica. Perquè... Jo no sé què farà el Gavà, jo no sé què farà no sé qui, no sé quant. Segurament tothom ara mateix està fent projectes superatractius que, doncs una mica com veiem a primera divisió, no? Tu a primera divisió estàs veient, el Barça diu que farà, el Madrid diu que farà, l'Atlètic de Madrid diu que farà, però després només guanya un. Què passa amb la resta? La resta són uns drames? Doncs no, simplement que l'esport és esport i que tu pots planificar una cosa i que després no surti del tot bé.
1: Sí, està clar.
0: Llavors,
1: està clar.
0: Bueno, i torno a dir, menys amb futbol territorial, que no són professionals els nanos.
1: Doncs bé, aquest és el plantejament d'aquest nou club de futbol Cubelles, que com dèiem doncs començarà a rodar el 12 d'agost amb aquest primer amistós, com ja és habitual doncs, dins de la festa major. Evidentment serà el primer partit i per tant tampoc es podran treure moltes conclusions amb un parell d'entrenaments, no? Doncs serà l'inici d'aquesta pretemporada, on a la banqueta hi tindrem el Josu i Manol, que avui ha estat molt amable de parlar amb nosaltres. Josu, encantat de poder parlar amb tu. Evidentment ho farem sovint aquesta propera temporada. I res, per la nostra banda, desitjar-te molta sort, molts encerts i doncs, que puguem viure una temporada, si més no, a gust i encoratjar doncs, a tu i als jugadors una mica a lluitar al màxim per aquest nou objectiu.
0: Així ho farem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Comencem la música d'avui amb una obligada de Fiscorn de l'any 1975 de Ricard Viladesau, l'avi Enric, que interpretarà la copla, la principal de la Bisbal.

Hem començat el programa d'avui amb una de les magnífiques obligades signades per Ricard Viladesau, l'avi Enric, amb el fiscor de protagonista que ha interpretat la cobla principal de la Bisbal. I continuem amb aquesta cobla amb una sardana del compositor Artur Rimbau, de l'any 1967, Aires molinencs.

Avui tenim la part central del programa dedicada als Premis Preludi. En les categories musical jove i musical és el jurat del concurs qui decideix les guanyadores que ja hem escoltat en programes anteriors. Al programa d'avui escoltarem les 15 sardanes seleccionades per optar al premi de la categoria audiència, la que pot votar el públic general. Seran interpretades per la Cobla La Principal d'en Llobregat. Comencem amb el músic i compositor Jordi Molina i una dedicatòria de 50è aniversari a Montserrat Caupena.

Tenim ara un jove compositor, Martí Delgado, amb una dedicatòria al 75è aniversari de l'agrupació sardanista de Calella, d'avis a netes.

Tenim de nou una jove compositora, en aquest cas Anna Abad i Gils, amb la seva sardana galanesa.

Seguim amb les sardanes que concursen a Premis Preludi, categoria audiència. Ara amb un compositor veterà, el mestre Flabiolaire Jordi León, amb l'Andreu de Gramenet.

Ens acompanya ara el compositor i trompetista Marçal Muñoz i Borràs amb una dedicatòria als seus pares, Marta i Lluís.

0: Després de 35 edicions del certamen Sardana de l'Any, enguany Som Sardana, l'entitat sardanista de Catalunya, canvia la tipologia d'aquest certamen i ha impulsat un nou projecte, reconèixer les millors sardanes del 2025 i difondre la música de cobla amb una imatge moderna i un format transmèdia. Els principals objectius del projecte són difondre la sardana al gran públic, mostrar la diversitat estilística, donar visibilitat als compositors, crear un esdeveniment mediàtic de referència i apropar la sardana a les noves generacions. Cada setmana s'ha publicat un podcast on, a part d'escoltar les sardanes seleccionades, el jurat ha presentat les sardanes triades i ha comentat algun tema relacionat amb la sardana i la cobla. Els Premis Preludis s'estableixen tres categories. Categoria musical jove, talent jove per al futur de la sardana, adreçada a compositors menors de 30 anys, nascuts a partir del 1996. Categoria musical, excel·lència musical i reconeixement del talent creatiu. I la categoria audiència, adreçada al públic en general. El públic pren la paraula.
1: El jurat d'enguany dels Premis Preludis està format per Francesc Cassú, Xavier Pagès i Antoni Rosmarbà. En les categories musical jove i musical ha estat el jurat qui ha determinat la guanyadora. En la categoria musical jove, les tres sardanes seleccionades per a la gran final han estat País d'Atzur i Or, de Martí Delgado, L'ombra de la claror, d'Aurora Vicentini, i Sota el far de Calella, de Carles Alcaide. En la categoria musical, les tres sardanes seleccionades han estat La nit de les ànimes, de Joan Josep Blai, A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa, i Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet. Al programa d'avui estem escoltant les 15 seleccionades pel jurat per la categoria audiència, les quals es votaran als tres concerts els dies 18, 20 i 25 de maig en directe al Casino de l'Aliança del Poble Nou, dins del cicle de cobla de Barcelona. Es podrà seguir en directe en format presencial o bé a través de la retransmissió en streaming en diverses plataformes. La gran final amb la votació de les sardanes de la categoria audiència serà el 30 de maig a la Garriga, al Teatre Patronat, amb la cobla la principal del Llobregat.

continuem amb les sardanes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, ara amb un bonic títol de Joan Druguet. Per tant, dolços moments.

Seguim aquesta selecció amb Jordi Feliu i Horta i una referència a Banyoles, a un pas de la plaça Major.

Tenim a continuació el compositor del Garraf, Jordi Paulí i Safont, amb una dedicatòria a una localitat d'Osona, l'Esquirol Batega.

Anem ara a l'Empordà, amb Lluís Bofill i Capell, i una dedicatòria al 50è aniversari del pubillatge de Torroella de Montgrí, la pubilla del Ter.

I tancarem aquesta selecció de sardanes del Premi Preludi amb Lluís Alcalà i Baqués i una sardana estrenada al 62è aplec de Sabadell, dedicada a una parella de sardanistes, sardanistes i muntanyencs.

Bé, doncs s'acaba el nostre temps i hem d'acomiadar el programa. Esperem que us hagin agradat les sardanes que hem triat per avui, entre elles les seleccionades per la categoria Audiència de la primera edició dels Premis Preludi, impulsats per Som Sardana. Esperem que ens continueu acompanyant a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la nostra

I per finalitzar aquest espai tindrem un record per al compositor Josep Baró Güell, de qui es compleixen 135 anys del seu naixement. És una sardana que va dedicar als seus germans Joan i Angeleta i que ens porta a la capital de la comarca de la Noguera, la plaça de Balaguer, estrenada el 1959, que ens oferirà la Bellpuig Cobla. Acomiadarà el nostre Dansa Viva d'avui. Bon cap de setmana a tots i totes.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics. Avui ocuparà pràcticament tot el programa una gran obra de Franz Schubert, la Simfonia número 9 en do major, anomenada La Gran. És l'última simfonia que va compondre Schubert. La va escriure l'estiu de 1825 durant una estada a Gmunden-Gastein. Per això se l'anomenava també la Simfonia de Gastein. Va estar perduda durant bastant de temps i les investigacions que es van fer posteriorment doncs van determinar que la va escriure l'any 1825 i la va revisar el propi Schubert el 1828. El compositor Robert Schumann va recuperar aquesta simfonia 11 anys després de morir el compositor, ja que no es va interpretar mai en vida de Schubert, i la va estrenar Mendelssohn. És una simfonia que va marcar un canvi en l'època, marcant el camí que van continuar els seus successors, Brahms i Mahler. Doncs escoltarem La Gran de Schubert amb l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Herbert von Karajan.

I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Cubelles Back in Time. Un programa que et transportarà a dècades passades amb grans cançons com les que et portaran Mecano o BK i molts més. Salutacions de qui us parla, Joli García, qui t'acompanyarà una estoneta aquí al 107.5 de la FM Ràdio Cubelles. Agafeu-vos fort, que marxem als 90 per escoltar l'artista Scatman. Scatman.

Quin records d'aquesta cançó, oi? Doncs mira que et contaré o t'explicaré una petita curiositat. Sabies que el cantant era tartamut? Doncs sí, i com de petit això sembla que el va traumatitzar una mica, va decidir dedicar-se a la música per lluitar contra aquesta dificultat. I és que scat significa improvisació vocal amb síl·labes sense sentit. D'aquí el seu nom, Scatman. Ves tu quina història. I continuem amb més música per històries, la que ens expliquen els Mecano i les seves cançons en general, per exemple, que es van colar en una festa.

cançó del 1982. Cançó dels Mecano que encara ens posa a ballar, i és que aquest trio mai passarà de moda. I continuem al panorama nacional, un grup que també s'ha reinventat amb el temps i que avui ens porten el Tor Romàntic, OBK i aquest Històries d'Amor.

Aquí els tenim, Jordi Sánchez i Miguel Arjona, grup famós per introduir la música electrònica als anys 90. I seguim al 107.5 de la FM Ràdio Cubelles amb més música, melodies de dècades passades que ens porten molts records. Ara, un grup que ens convida a saltar, una cançó plena de força i energia, Jam, de Van Halen.

De quan diries que és aquest temazo? 1984! Déu-n'hi-do! Doncs ara avancem amb el temps per recuperar una cançó d'un grup que ens encantava pel seu punt fresc i divertit. Segur que el recordeu. Aqua!

Aquest estiu precisament s'ha estrenat la pel·lícula de Barbie a les grans pantalles. Si tots recordem la cançó dels Aqua, tot i que jo he volgut recuperar una altra de les seves cançons, i és que tenen moltíssims temes exitosos com aquest Around the World. I és que estem repassant cançons que ens porten records com aquest de l'estiu de 1999 i que va formar part d'un anunci de televisió, Living in Jam, del grup Blue for You.

0: Arribem a la recta final del Cubelles Back in Time d'avui. Recordant a un noi que es va fer famós en el panorama musical versionant cançons antigues, antigues com aquesta.
1: Claro, pero eso lo diría.
0: Jo m'acomiado fins al proper programa. Espero que hagueu gaudit de la selecció d'avui plena de grans melodies. Rebé una forta abraçada d'una servidora, Joli García. Us deixo amb el xaval de la Peca. Que sigueu molt feliços i ja sabeu, poseu música a la vostra vida. Oh.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem aquí, a l'escola Maricel, amb alumnes d'aquest centre. Anem a fer presentacions, primer de tot, però els demanarem amb elles mateixes que vagin presentant-se. Començarem per la meva esquerra. Com et dius? Apropa't al micròfon, sobretot, recordeu, sempre de parlar davant del micròfon.
1: Em dic Helena.
0: Què tal? Com estàs, Helena?
1: Bé.
0: Val. Qui més tenim a nosaltres?
2: Em dic Vinyet Sans.
0: I què tal?
2: Bé.
0: Bé? Ganes de parlar una mica de la tertúlia?
2: Sí. Sí.
0: Què més? Què
3: tenim? Em dic Gemma.
0: Gemma, què tal, Gemma?
3: Bé.
0: Bé, també? Molt bé. I?
4: Jo em dic Maren.
0: I què tal, Maren?
5: Bé.
0: Bé, esteu bé, les quatre, aquí a la taula i a punt. Avui he de parlar d'un tema que són les normes. I és que tots els dies d'un curs escolar, tant professors com alumnes conviuen perquè la vida a l'escola sigui agradable i tots pugueu complir els vostres objectius. Aquí a l'escola veniu a aprendre i, per tant, els professors a ensenyar-vos. Tots tenen uns drets i també tenen uns deures dins el centre que s'han de respectar i complir per una bona entesa entre uns i els altres. Anem avui una mica a fer un repàs de les principals normes de convivència dins d'una escola. I bé, en tot cas, sobretot hem de dir que cal unes normes de convivència per poder assegurar els drets també dels nens i també dels adults que cal complir i que no s'han de saltar. En aquest sentit, cal destacar que tota la comunitat escolar ha de conèixer bé els drets i els deures de cadascú per evitar problemes i conflictes. I amb les normes de convivència escolar es pretén fins i tot que sapiguem què hem de fer, com ens hem de comportar i què és el que hem de fer en cada moment determinat. Encara que les normes de convivència ens ajudaran a resoldre conflictes i problemes, sempre poden passar aquests conflictes i aquests problemes en una escola. Quan existeix algun tipus de conflicte a l'escola, és convenient també que totes les parts implicades s'involucrin per trobar una solució. I anem cap a alguns dels exemples de normes de convivència. D'una banda, assistir a l'escola amb puntualitat i amb regularitat seria una norma, no? Acudir a classe en bones condicions d'higiene i salut, per tant, una mica ben vestits, ben nets, no? Mantenir una actitud correcta amb els companys i professors, ara també aviam si entenem la norma, no? Respectar els drets i la dignitat de qualsevol persona, mostrar interès per l'estudi, per l'aprenentatge, les activitats que es proposen a classe, resoldre els problemes, conflictes, sempre buscant el bé comú de tothom, del centre educatiu i també de que ningú surti també perjudicat, que ens sentim bé, respectar la integritat física i moral de totes les persones del centre educatiu i també de la societat a la qual pertany l'escola, mantenir una bona actitud de neteja, d'ordre, respecte a les aules, als seus materials, i no es pot portar mòbil a les aules, ser respectuós davant la diversitat, no agredir a cap persona, buscar sempre comunicació com manera de resoldre els conflictes. Bé, aquí hem fet un llistat de normes, que aquestes normes estan a totes les escoles, a tots els centres, i bé, també una mica parlem en general de les normes que s'han de posar no només a l'escola, també a casa, no? A tot arreu hi ha normes i tot plegat per això, per intentar tirar endavant aquella tasca educativa o de que no tot sigui un caos, no? Que es puguin fer coses. Anem pel principi, començarem novament amb l'Helena. Helena, et toca tu obrir el torn de paraula i apropa't al micro. Si et pregunto, a la teva escola hi ha normes?
1: Sí.
0: Alguna norma que tu recordis que hi ha a la teva escola?
1: No falta el respecte.
0: No falta el respecte seria una. Alguna més s'ha d'acut? Vinyet, l'ajudes?
2: Sí.
0: Vinga, quina norma més?
2: No pagar.
0: No pagar, no falta respecte, no pagar. Normal, és el que dèiem. A ningú ens agrada que ens faltin el respecte tampoc i tampoc ens agrada que ens peguin. Per tant, ha de ser mutu això, sobretot això, tenir empatia per saber que no ens agradaria, no ho fem nosaltres, no ens ho faran tampoc a nosaltres. Més normes, va, seguim amb aquesta llista. Gemma, apropa't al micròfon. Dèiem, a la teva escola hi ha normes, segur que n'hi ha més. Quina altra norma?
3: No contestar les professores.
0: S'ha de respectar en tot cas, no? El mestre s'ha de respectar. I es compleixen totes les normes? Tu creus que aquí a l'escola es compleixen o es compleixen? Quina potser costa més a complir?
3: La majoria dels nens sí, però hi ha alguns nens que els costen.
0: Què és el que ens costa més? Arribem puntual, arribem tard, que seria una norma també. Aquesta ens costaria? Som puntuals?
3: No.
0: O encara ens han de recordar que les 9 hem d'estar, abans de les 9 hem d'estar aquí? Vinga, doncs seguim amb les normes de l'escola, seguim amb el mateix tema. Més normes. Hem dit això, que ens hem de respectar, que no ens hem de pagar, que hem d'arribar puntuals a l'escola. No contestar al professor o professora, és a dir, no desautoritzar-lo. Al final s'entén doncs, que venen aquí a doncs, això, explicar-vos el contingut que heu de assolir, no? Per acabar el curs, que esteu a cinquè, no? Què ens diries tu, Maren?
4: No pegar.
0: Es poden resoldre els problemes d'una altra manera?
4: Sí, parlant.
0: Parlant. Ho fem, ho sabem fer.
4: Sí.
0: A vegades ens costa perquè tenim una mica de recel, de rancor, que diem. O no, no ens costa parlar les coses.
1: Sí, a vegades.
0: A vegades sí. No sempre. A vegades passen coses i ens costa parlar. Hi ha gent que necessita també, més que parlar, allò, quan passa un conflicte, no? Necessita com un, el seu espai, diguem-ho així, no? Com reflexionar abans de solucionar, no? Però és bo parlar-ne, no? És bo, Vinyet, parlar les coses? Com arreglaries tots conflictes?
2: Parlant i anant a una professora per dir-li el que està passant.
0: Clar. I a vegades, clar, diu, les coses se solucionen parlant. Clar, les dues persones que han tingut el conflicte, és bo, no, que parlin, perquè de diferències en tenim moltes, Vinyet, de diferències en tenim moltes entre les amistats, no? Però és bo, no? És bo parlar-ne, no? Per exemple, ara menjem l'Helena i tu, no, Vinyet, heu tingut un petit conflicte de poca importància, però hi és aquest conflicte, no?
2: Sí.
0: Igual t'ha dit alguna cosa que t'ha sentat malament. I llavors, ostres, en aquell moment tu ha dit i ostres, i tu, sense voler, la teva reacció ha estat rebutjar-la, no? Allò de dir, doncs si no d'això, doncs no ets la meva amiga, que potser això no passa tant a cinquè, però segurament que quan éreu petits passava, no? I fas una petita empenta, clar, això no està bé, no? Com ho resolem? Dèieu parlant, no? Hem posat aquest exemple, no? De dir, doncs mira, ella li ha dit a la Vinyet una cosa que no li ha agradat, no? Com ho resoldríem? Què li diries tu a l'Helena? Helena, el que m'acabes de dir, què li diries?
2: Helena, no m'agrada el que m'has dit perquè m'has fet sentir malament.
0: I l'Helena què li diria? Clar, perquè li has dit una cosa que potser a la Vinyet no li agrada, com et disculparies una mica? O...
1: Perdó, jo no volia fer-te sentir malament.
0: Jo no et volia ofendre. Bé, aquest és un cas molt fàcil, no? Però clar, a vegades els conflictes són d'una envergadura més gran. Vinga, la Gemma, demana la paraula, Gemma. Sense, no cal dir noms, no? Però situacions que es puguin produir, Gemma, com ho resolem això? Dèiem, és important parlar-ne? Per tant, ara tenim un conflicte de que algú, doncs, ostres, també m'ha ofès potser amb la imatge, no? Això passa a vegades, ostres, que et fan broma amb el pentinat i tu t'ofèn, o aquella típica colleja, no? Que es fa molt a vegades i que clar, porta doncs, aquella colleja i l'altra que es rebota i que per tant ja s'està produint un conflicte, no? I acaba amb una esbaralla. Com ho resolem això?
3: Això, doncs, el més normal seria anar a la professora i li m'han donat una colleja, però per exemple jo ahir, amb una companya...
0: No diguem noms, però...
3: Amb una companya, estava jo amb una altra companya escrivint una cosa, no?, i veure què feia, i va venir, em va tirar el cabell, i ens van començar a barallar, perquè jo li vaig tirar, i em va tirar, i jo i li vaig tirar. I llavors ens vam enfadar, ens vam agafar, i ens van començar a donar patades i després estàvem enfadades i va venir la meva companya perquè em anaven a posar un parte a mi perquè havia començat ella i em va demanar disculpes i ja tornem a ser amigues.
0: Bé, Déu-n'hi-do, això no hauria de passar. En tot cas, Gemma, jo no s'ha d'arribar a aquesta situació, heu de conviure bé, aquí a l'escola està clar que ens esbarallem, però ja anem a cinquè de primària. I per tant, doncs jo crec que sou ja prou madures, no?, per entendre que hem de ser respectuosos uns i els altres i bé, n'hem d'arribar, doncs això, ni estirar-nos els cabells, ni a fer empentes, ni fer res. Maren, va, Normes. Ens costa complir alguna norma, perquè hem dit moltes de normes. També mostrar interès, no? Dèiem, cal mostrar interès en l'estudi. També, tu imaginem que estem a classe i algú que no mostra interès, sinó que es posa a dormir a la taula. Saps? Això seria una falta també de respecte. I per tant la norma és mostrar interès perquè ens estan ensenyant alguna cosa. Què en penses d'aquesta norma?
4: Doncs de que està malament perquè no es pot dormir a la taula, a la classe.
0: Clar, això passa, eh? Jo dic perquè a vegades no som conscients que hi ha unes normes i no, o no les entenem o potser, ostres, no hi donem importància i clar, al final hi ha algú que està fent un esforç allà, no?, per explicar-nos alguna cosa. Diu també mantenir una bona actitud de neteja i ordre. Què passa? Clar, a vegades estem a classe, no?, i les típiques boles de paper per tot arreu, no? Això no està bé, no? Helena, posa't a prop del micròfon i com dèiem, l'espai net, no?
4: Sí.
0: És una norma.
4: A vegades està una mica amorotat el terra i les taules i clar, la professora diu que recollim i alguns no recullen i això pues, la professora
0: bueno, us ha de dir que ho heu de recollir perquè al final molesta, sí. Perquè tot, si imagineu que vosaltres tots no ordenéssiu el vostre espai, imaginem si no poséssim aquesta norma, no?, de ser nets. Clar, a totes les taules brutes, boles de paper per tot arreu. Jo crec que no és lògic, no? Clar, hem de ser nets, respectuosos, no? Deien, però nets també, perquè cal un ordre, no?
4: Sí.
0: Si no sé si us concentraríeu, estaríeu més pendents dels dibuixets de la taula que del que us estan dient, no? Sí o no?
4: Sí.
0: Val, Emma, i seguim, en tot cas, amb el tema del no portar mòbil. Enteneu perquè... Emma, no, Vinyet. Això, entenem la norma de que no es pot portar mòbil a les aules, al per què?
2: Sí, perquè si no la gent es posaria de baix de la taula a mirar el mòbil i a jugar a jocs.
0: Clar, potser és una de les normes que costa més entendre, però clar, hem de pensar que si no estem atenent, no? Estem amb el mòbil, no amb el mòbil, és una falta de respecte ja cap al professor, però és que a més vosaltres veniu aquí a aprendre, és a dir, entenc que hi ha un interès comú. Gemma, hi ha un interès comú, venim aquí a aprendre?
5: Sí.
0: Val. Per què venim a aprendre?
3: Perquè quan siguem grans podem tenir un treball i perquè hem d'aprendre les coses.
0: Per tant, entenem que no podem estar prenent amb el mòbil que ens estigui molestant a cada moment, no? S'entén aquesta norma que no es pot portar un mòbil?
3: Per exemple, a mi m'agrada més leer que ver el mòbil.
0: Clar, però entenem les normes, sí, no? Per tant, perfecte que t'agradi més llegir, perquè així doncs, aprofitem per llegir molt i sobretot a casa no estem tan enganxats al mòbil, que ara parlem de la segona part d'aquesta tertúlia, que és que no només hi ha normes a l'escola, sinó que també hi ha normes a casa. Per tant, a casa, quina norma familiar us resulta més difícil de complir? Perquè segur que també teniu coses estipulades.
4: No respondre.
0: No contestar. Veig que aquest tema surt, no contestar la professora, no contestar a casa... costa complir per què?
4: Perquè a vegades la teva mare o pare t'obliga a fer una cosa i tu no vols i llavors li dius no vull.
0: A vegades contestes malament perquè en aquell moment sembla que el teu pare o la teva mare t'està com molestant, no? I dius jo és que estic fent una cosa que la vull fer. Però clar, és una reacció, però hem d'entendre que bé, si ens ho diuen
4: està malament.
0: Està malament, ens ho diuen és per benefici vostre, no? És a dir, perquè igual esteu massa estona davant de la pantalla i heu d'estudiar, no? O el que sigui, no? O sigui, li anem a preguntar a l'Helena, a casa seva, la norma familiar que potser resulta més difícil de complir, ella diu, no es contesta, és a dir, no m'has de contestar, no m'has de rebatre, al final els pares també són l'autoritat i vellen per vosaltres. A casa teva, què ens costa, en tot cas? Perquè a totes les cases hi ha normes, apropa't, sisplau.
1: No barallar-me amb el meu germà.
0: No és barallar-te amb el teu germà, normal. Conflictes n'hi ha sempre, no? És la que costa més?
1: No.
0: A vegades, al final, la baralla és allò... Perquè mira, els germans també conviuen molta estona junts, no?
1: Sí.
0: I ens barallem per tonteries moltes vegades, no?
1: Sí.
0: Sí. Bé, en el cas de la vinyeta, tu què et costa? Va, de casa teva, normes.
5: No crida.
0: No crida, bé. I entens la norma, no?
5: Sí.
0: Va, imaginem-nos que tots estiguéssim cridant, no? A casa. Què passaria?
5: Que hi hauria molt soroll.
0: Seria un caos, no? Tots cridant, no? No estaríem bé, no estaríem relaxats i ens faria mal al cap al final, eh? I què més? Perquè no, ningú de vosaltres ha dit endreçar-se a l'habitació. Veig que això us agrada, no? Gemma?
3: La tinc ordenada.
0: La tens ordenada, aquesta norma la complim bé. No ens costa, no?
3: Jo la tengo bien todo.
0: Sí, val, no, perfecte. Jo deia perquè, clar, hi ha normes i, clar, també el tema d'ordenar i endreçar les coses també és important perquè si no seria un desordre, vaja, que no ens permetria trobar res, tampoc, ni la roba, ni les
3: Mira,
0: coses.
3: Mira, jo ara tinc una llitera, ¿vale?, que em van comprar fa un mes o així, i abans tenia la cama, que era més petita, i ho tenia tot, a vegades tenia pantalons i alguna sudadera sola de la cama. I venia la meva mare un dia, ves a recollir això, jo no volia, i sempre ho acabava fent ella.
0: Molt bé. Vinga, doncs anem avançant amb el tema aquest de les normes. Si poguéssiu suprimir una norma de l'escola, quina norma suprimiríem? Vinga, per aquí la mare. Ràpid, t'ha vingut al cap una norma, no?
1: Sí. No agafar les coses dels altres.
0: No t'agrada aquesta norma?
1: No.
0: Però clar, no agafar, entenc que no pots agafar les coses dels altres sense permís, no?
1: Sí.
0: Perquè si no, què passa?
1: Et pots enfadar.
0: Clar, s'entén, doncs també que existeixi aquesta norma. En tot cas, seguim per aquí. Helena, suprimim una norma, va, que avui teniu poder. Quina norma suprimim de l'escola?
1: No pagar, perquè així em puc defensar.
0: Val, sí. Però en tot cas, suprimir una norma vol dir que la norma és no pagar.
1: Yeah.
0: És important que hi sigui, no? Perquè imaginem-nos que la norma la traiem, llavors ens pagaríem tots, perquè no hi hauria norma.
1: Sí.
0: Però llavors tu vols treure la norma de no pagar? Permetries que es pagués a l'escola? Jo crec que no, eh?
1: Ja,
0: yeah,
1: però...
0: Vinga, una altra norma, una norma que suprimiríem a l'escola.
5: No ho sé.
0: Clar, és que al final és més fàcil de dir, doncs, la norma d'arribar a les 9, perquè no posen, la canvien i la posen arriba a les 10. Per què jo vull dormir més? És una norma que al final, aviam, començar a les 9, començar a les 10 és diferent, no? No perjudica com el que es pugui pagar, no? Normes, no? Quina norma m'agradaria treure... o canviar-la, no? Que no em deixin jugar a futbol al pati, no? Doncs jo posaria que es pugui jugar a futbol al pati, per exemple, no? Coses així. Que segurament teniu alguna idea vosaltres, no? De dir, doncs jo més faria allò una norma com al revés, no? Costa, això de les normes. Si poguéssim suprimir una norma de casa, Gemma.
3: Quan fer les coses quan nosaltres vulguem.
0: Fer les coses com vosaltres vulgueu. Això seria
3: genial, no, de respondre això, no, sinó la mare em diu, en 5 minuts et vull a la cama. Pues que nosaltres diguem quan anem a la cama.
0: Molt bé. Vinga, i última per aquí. Va, una altra norma d'aquestes que suprimiríeu de casa? O la canviaríeu, en tot cas? No ve res al cap. I per aquí, alguna idea més? Passem a la següent pregunta. Doncs va, si haguéssiu de formular una norma nova a l'escola, quina norma formularíeu vosaltres?
1: Jo formularia estar tot el dia al pati.
0: Val. Vinga, què més? Estar tot el dia al pati, és genial, eh? A mi també m'agradaria, si fos més petita estigués aquí al Maricel.
5: Que ens deixessin cridar.
3: Compartir el pati amb els petits, o sigui, que la vella aquella allà de fusta no estigués i podem entrar als dos patis.
0: patis compartits, que no hi hagués una tanca al mig.
3: Sí, perquè ens agrada molt estar més petits.
0: Clar, molt bé, què més? Va.
4: Doncs de que cada setmana hi hagi una excursió, però valdrien molts diners.
0: Està molt bé això, de les excursions. A mi també m'encantaria viatjar, com dius tu, moltes excursions perquè us agrada més sortir, no? Que estar aquí,
4: sí.
0: Conèixer coses noves, fent excursions. Molt bé, i què més? Creieu que són necessàries ja per acabar les normes o no? Helena, tu què en penses?
1: Que sí.
0: Val. Una cosa és que no ens agradin, però són necessàries, no? Per
1: sí.
0: Què són necessàries?
1: Perquè si no tot farien el que vulguessin i seria un caos, tots estarien barallant-se i agafar tot el que vulguessin.
0: Molt bé, ho has explicat bé, el món, perquè funcioni, calen unes normes. Què en pensem, per aquí? Vinyet, calen o no calen? I com ho explicaries tu?
5: Sí, calen, perquè si no, no hi hauria convivència.
0: Clar. Gemma, calen o no calen? Normes.
3: Sí, calen.
0: Per què?
3: Perquè si no, la gent faria el que vulgui.
0: I per tant?
3: Per exemple, estem a l'escola i passa un nen a l'institut i no hi haguessin normes, podria entrar i portar-se un nen.
0: Clar. Per tant, no. Han d'haver unes normes, No pot ser, perquè si no, tot el que tenim aquí, si deixem via lliure, no? Se ho endurien, no? I per tant, no, després no podríeu aprofitar vosaltres aquestes, tot el que teniu al Maricel per vosaltres mateixos, els patis, no? Els patis, el que sigui.
3: Trarien i farien tot.
0: Clar,
3: clar. No hi ha normes i no entrar.
0: No es pot entrar si no ets alumne d'aquest centre. És una norma, no? I hi ha d'haver un control. Molt bé. I última paraula sobre aquesta reflexió de les normes. Calen o no calen normes?
4: Calen, perquè pot la gent fa el que vulgui i això no estaria tan controlat tot.
0: Molt bé, doncs segona part, ens apropem novament al micròfon. Helena, comencem amb tu. Què t'agradaria tu escoltar a la ràdio, canviant de tema?
1: Música.
0: I què et fa sentir la ràdio?
1: Alegria.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
1: Golden.
0: I un llibre?
1: El secreto de bruja.
0: Molt bé. I una pel·lícula?
1: Les verdaderes K-pop.
0: Vinga, seguim amb la Vinyet. Vinyet, què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
5: Aquest programa.
0: Perfecte. Què et fa sentir la ràdio?
5: Alegria.
0: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
5: Elefants.
0: I un llibre?
5: Males bèsties.
0: Una pel·lícula?
5: La fàbrica de xocolata.
0: La fàbrica de xocolata. Molt bé, m'agrada aquesta pel·lícula, també l'he vist. I la Gemma, t'agradaria escoltar la ràdio? Què t'agradaria?
3: Festa Major.
0: I què fa sentir la ràdio?
3: Alegria.
0: Recomana'ns una cançó.
3: No és Miami.
0: Ah, no t'ocupa els búhos, eh? Un llibre.
3: Robin Hood de Jerónimo Stilton.
0: I una pel·lícula?
3: Matilda.
0: I acabem amb la mare. Què t'agradaria escoltar la ràdio? Ai, perdona, com et dius?
3: Maren,
0: la Maren, doncs. Acabem amb la Maren. Què t'agradaria escoltar la ràdio?
4: Música.
0: Què et fa sentir la ràdio?
4: Felicitat.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
4: A la fresca.
0: I una pel·lícula?
4: Lilo i Stitch.
0: I el llibre?
4: Algú de les teves sisters.
0: Molt bé, doncs tanguem el programa, ho fem amb el lema de Ràdio Cubelles. Començo jo, fem roda, un a un, Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles,
0: el micròfon.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Doncs d'aquesta manera nosaltres ja posem ja el punt i final a la tertúlia d'avui. Avui en companyia d'aquestes noies que tenim aquí, al Maricel. Que vagi molt bé el curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau. Adéu.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isabel.
2: Doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPR.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Si vols notar la diferència, escolta Ràdio Cubelles.

0: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem amb alumnat de l'escola Maricel. Aquí ja tenim asseguts aquí a la taula d'aquesta tertúlia. Primer de tot anem doncs amb el torn de presentacions, els anem a demanar un a un que es vagin presentant. Com et dius?
1: Sara.
0: Què tal, Sara? Com estàs?
1: Molt bé.
0: És la primera vegada que et poses davant d'un micròfon? O ja havies parlat aquí a la ràdio?
1: Sí, als tallers vam fer ràdio.
0: Molt bé, per tant, doncs ja ho tens per la mà, això, diguem-ho així. Qui més tenim avui aquí assegut a la taula? Vinga, anem segon torn.
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Martín.
0: El Martín, doncs, Martín, què tal? Com estàs?
2: Bé.
0: Bé, tens ganes de parlar avui per la ràdio?
2: Sí.
0: Sí. I a qui més tenim?
3: Hola, sóc el Nolan.
0: Nolan, què tal?
3: Bé.
0: Nerviós? Et veig una mica nerviós.
3: Bueno,
0: una miqueta, no? Molt bé, doncs ja estem a punt i comencem avui parlant doncs un tema. Avui parlem d'assetjament i ciberassetjament. Ho farem a través d'un vídeo que heu pogut veure doncs a casa o a classe, no? Comencem una mica explicant què es veu en aquest vídeo, no? Sara, què és el que passa amb un dels vídeos que heu pogut veure que parlen sobre aquesta identitat virtual que pot produir després, doncs, segons si no ho gestionem bé, assetjament o ciberassetjament. Què hem vist al vídeo?
1: Doncs que la gent es posa la seva vida i la resta poden tenir aquesta informació.
0: Qui apareix? Primer de tot, anem a explicar-ho.
2: Apareix un nen que juga amb altre nen i li diu la seva amiga que colgui un vídeo d'on se va dormir.
0: O sigui, apareixen dos nens, no? I un li diu a l'altre, penja un vídeo, no? O sigui, li grava un vídeo de l'altra persona que està dormint i el penja a la xarxa. Això és el que veiem?
2: Sí.
0: Sí. Què passa amb això?
2: Pues que la gente está viendo todo el rato los vídeos. Sí.
4: Me fue difícil, ¿no? De hoy.
5: Sí, me fue re mal.
4: Bueno.
5: Che, te re empujó, no vas a hacer nada.
4: Yo que vos le devuelvo, solo soy pago.
5: Compartí la foto que le sacaste cuando estaba dormido.
4: Agarré la compu y compartí una foto que tenía de él. Era solo para molestarlo. Estaba tan enojado que ni lo pensé.
6: No era la primera vez que me molestaban. Siempre me hacían sentir incómodo. Pero al ver la foto publicada en el muro, sentí mucha vergüenza. La podía ver toda la escuela.
4: Cuando vi la foto en mi muro me reí, se la pasé a un compañero para que también la comparta.
5: Toda la clase se está riendo.
4: La imagen se volvió muy viral.
5: Me sentía mal por él, pero si decía algo me podía pasar lo mismo a mí.
6: De repente mi cara estaba en todos lados. Los comentarios no paraban de crecer.
7: Bueno, la idea es que cada uno pueda aportar algo y hacer un trabajo todos juntos, con las palabras importantes de todo el texto, y armamos entre todos, que ya lo saben, la red conceptual con las conchas. ¿Se animan?
8: Sí, sí.
7: Yo soy. Ahí esa palabra.
9: Señor.
7: Sí, Agus, ¿qué pasó?
9: Hace un montón de días que no viene Sebastián.
7: Sí, me dijeron que estaba enfermo. ¿Quieren contarme algo? ¿Quieren que salgamos y hablamos tranquilas?
10: El ciberbullying daña. No te calles.
11: No te sumes.
6: A todos nos puede pasar.
4: Cuando hay ciberbullying, alguien sufre.
10: Para llevarnos bien, tenemos que comprometernos todos.
12: Si necesitas ayuda, habla con un adulto de confianza.
0: Clar, què passa? Que nosaltres, quan gravem un vídeo i el pengem a la xarxa, què passa amb aquest vídeo? Que el pot veure tothom, no? Per tant, hi ha un risc, no? O sigui, ho hem de fer o no ho hem de fer, això? Comencem per aquí.
3: No, no s'ha de fer. Que l'altra persona es sent malament.
0: clar, no ho hem de fer, a ningú ens agradaria, no? Però imaginem-nos que un de nosaltres està dormint i l'altre li grava com està dormint i després ho comparteix a tothom. Per què això, no? Primer, perquè perdem aquesta identitat. Sabeu que tot allò que va a la xarxa, tot allò que es penja a internet, ja no ho podem controlar, perquè està a l'abast de tothom. Tothom es pot baixar aquella imatge, aquell vídeo, i poden fer un mal ús, no? Per tant, no podem, hem de conèixer aquests riscos que hi ha, no? A internet, que n'hi ha molts. Hi ha coses positives, coses negatives, no? D'internet, de les noves tecnologies, però hem de conèixer una mica, doncs això, els riscos, no? Per tant, tot el que hi ha a la xarxa és públic. No sé si vosaltres coneixeu què és l'internet, sí, i les xarxes socials. Sí. Vinga, anem a fer una roda d'això. Com ho explicaríeu amb les vostres paraules? Què és una xarxa social? O posa'm algun exemple.
2: Pues és una aplicació que pots, quan fes una foto, pots veure el que finge la gent.
0: O sigui, quan diem xarxes socials, n'hi ha moltes, no? I aquí té el X, no? L'antic Twitter, l'Instagram, el TikTok, tot això són xarxes socials, no? I què fa la gent?
2: Pues penja coses.
0: Ho veiem cada dia, no, això? Què passa amb això? Doncs que clar, tot allò que pengem, sigui informació escrita, sigui una imatge, tot allò ho llegeix tothom, no? Allò que pengem, ho estàvem explicant, què passa amb allò?
3: Pues que tot el món ho veu.
0: Anem a llegir aquest text i llavors farem les preguntes. Diu, hem de tenir clar que internet no és una dimensió o un portal paral·lel de la nostra vida, on tothom és anònim o neutre. No és això. Al contrari, a internet tot està vinculat a una identitat, a una persona. I sempre doncs es queda allà, en aquell espai, una vegada ho publiquem, es queda allà penjat. El que passa a la xarxa és igual de real que el que passa fora d'ella, el que passa al dia a dia. I per tant, hem de mantenir els mateixos valors que en qualsevol espai de la vida real, perquè som la mateixa persona dins i fora de la xarxa. Les persones no canvien. No facis a internet el que tu no faries al parc, o el que tu no faries a la plaça, o el que tu no faries a l'escola o a casa teva. A més, hem de tenir present també que a internet la nostra identitat es pot resseguir, és a dir, ens poden fer un seguiment d'allò que estem penjant. És a dir, qualsevol persona pot buscar el que hem dit, el que hem fet o el que hem penjat a la xarxa. I passats uns anys, a vegades doncs, només unes hores després, es podem haver penedit d'allò que hem publicat. També hem de saber que el rastre que deixem a internet sobre les nostres accions es pot utilitzar com a prova en un judici a favor o en contra nostre. Què vol dir això? Que si fem un mal ús d'allò que pengem, doncs clar, al final allò ja no ho podem esborrar, perquè és que ja és públic. Què deia aquest vídeo? Aquest vídeo hi havia dos nens, no? Un, no sé si per fer-lo una broma, no? El grava mentre l'altre està dormint i ho penja a la xarxa. Està malament això. Per què? Perquè estem publicant la imatge d'una altra persona sense el seu consentiment i a més aquella persona està dormint, no? Ara imaginem-nos, doncs això, estem a l'escola, estem al parc, estem a qualsevol plaça, vosaltres captaríeu imatges de persones i ho penjaríeu a la xarxa?
2: No.
0: No, normal això, no? Què passa? Tots vosaltres teniu una imatge, no? Ara quants anys teniu?
3: 10
0: anys, no? Clar, si al final nosaltres fem coses que no estan bé, quan siguem més grans, què passarà? Quan anem a buscar feina, ens poden buscar, sí. El jefe de la teva feina pot dir, vaig a veure què tal aquest noi, no? Que ve a demanar-me feina, què tal és, no? I tot allò que hem penjat a la xarxa pot dir, ostres, doncs és bona persona, no és bona persona, pot conèixer moltes coses de tu. Al final, tot allò que pengem dona informació i potser no ens interessa, no? O sigui, al final ens estem com creant una història, no?, internet, de com som nosaltres, què ens agrada, tot allò que pengem a la xarxa és informació. Doncs hem de vetllar una mica si volem o no volem que això sigui públic. Altra cosa, no sé si sabeu que hi ha perfils, no?, a les xarxes tancats.
1: Privats.
0: Val, què sabem? Vinga, ja en sabem.
1: Doncs que els usuaris privats, tu penges una foto i no la poden veure.
0: no tothom la pot veure, no? Tu pots tenir una xarxa social i acotar-la només que no sigui pública, que sigui privada i que només la vegin aquelles persones que tu indiquis, que pot ser el teu pare, la teva mare, algú de la família, i dir, no, jo no ho obro als amics, o sí, ho obro aquesta amiga o aquest amic. El que hem de tenir en compte també és que a vegades tenim amistats que un dia deixen de ser amistats,
1: sí,
0: i que per tant també ens poden decebre i potser, doncs, clar, hem compartit alguna cosa i ens poden, a vegades ens poden fer mal, no? Perquè depèn de quina edat, a vegades no som ni conscients, de que podem provocar coses per falta d'aprenentatge, no? Que bé, que no estan bé, no? Per tant, per què diem això? Perquè en aquest vídeo es veien dos nens, no? Un li vol fer una broma i el grava mentre s'està dormint i ho penja, no? Parlem doncs de les bromes. Creieu que això és una broma?
1: No.
0: No, la cosa és seriosa, això no ho faríem mai, no? Si parlem de les bromes, sabeu que hi ha diferents tipus de bromes?
1: Sí.
0: Val. Quines bromes coneixem? Anem per
2: com aquí. La de pegar-te un susto.
0: Allò, un ensurt, no? Què tenim? Doncs bromes que potser poden ser
2: de mal gust i de bon gust.
0: I de bon gust. És a dir, algunes que són divertides i altres no. Com sabem nosaltres si aquella broma ens ha agradat o no? Perquè clar, aquí hi ha reaccions, no?
3: Pues una broma que ens agrada, o sea, que ens fa riure, és una broma que és bonica, que i altra que no és, per exemple, si t'has tallat el pèl i et peguen
0: una colleja, que es diu.
3: Una colleja, sí.
0: Ja entenc, això no agrada, no?
3: No.
0: Val. En tot cas, hi ha bromes de tot tipus, no? Hi ha algunes que ens agraden, altres que no. Algunes fan gràcia, altres no, però també hem de saber que hi ha gent que no li agraden les bromes, per tant s'ha de respectar tothom, no? Tots plegats sou diferents. Tu fas bromes, per exemple?
1: A vegades.
0: A vegades sí. A tu t'agrada que et facin bromes?
1: Depèn.
0: Depèn. Per tant, anem a acabar de fer la roda. Tu t'agrada que et facin bromes?
2: A vegades, quan no fan gràcia, no.
0: Clar, quan no fan gràcia, no. Però som, nosaltres ens agrada fer-les també?
2: Sí.
0: I quan les fem tenim cura d'alguna cosa? Pensem en l'altra persona, sí, que li fem? Sí.
3: Jo sí, faig bromes, però són de bon gust.
0: Val, per tant, hi ha moltes de bromes, però si una broma es fa repetidament, continua fent gràcia o no?
2: No.
0: Per què deixa de ser una broma?
2: Perquè quan la fas una vegada i no li agrada, la fas una altra vegada i no fa gràcia.
0: Clar, això ja deixa de ser una broma. Estem d'acord tots plegats?
3: Sí.
0: Sí? Per tant, sabem quan molesta i quan no molesta, no? En el vostre entorn segurament heu vist moltes coses i moltes situacions, sigui doncs fora de l'escola, no? Inclús estem al parc, no? I veiem que a vegades hi ha nens petits que entre ells es molesten i no ho saben, són molt petits, però ens anem fent grans i a vegades doncs això, fem broma i l'anem repetint i allò molesta. Moltes vegades fem broma de què? Doncs un pentinat, físicament fem alguna broma i aquella persona no li fa gràcia, no? No sé si podríem posar algun altre exemple.
2: Sí, una vegada a la nostra profe li posaron un graffiti a la paret d'ahir, pues que era una mala.
0: Digue-m'ho així sense dir noms, no està bé deixar notes, no? Ofensives, no?
2: No li va agradar.
0: O sigui, a ningú li agrada que li facin bromes. O la típica broma que a vegades jo també he vist, no? Que algú va a seure i li retires la cadira. Això no és una broma, no?
2: Perquè te poso mal a caer-la.
0: Tenim clar que les bromes es poden convertir en assetjament, en bullying, no?
1: Sí.
0: Com definim la paraula bullying?
2: Pues bullying és quan penges una foto a lista o no sé, y la gente lo ve y le fa gracia y va enviando fotos a las personas hasta que llega un momento que no tiene amigos y...
0: Sí, el bullying és assetjament, és fer alguna cosa cap a una altra persona insistentment, aquella persona no li agrada el que li estan fent, perquè moltes vegades són bromes de mal gust, no? O enganyen aquell nen o nena, no? Li diuen, mira, si fas això, doncs et donaré tal cosa. A vegades és una broma com per riure, no? Mira, si ara tu, no sé, alguna broma de mal gust, no? No sé, et talles els cabells, per exemple, amb la maquineta, no? I et deixes pelat, et donaré 100 euros. Això pot ser una... Clar, l'altre nen, innocentment, pot dir, doncs, ostres, doncs sí, doncs t'ho compro, no? I després què fan? L'estan gravant i ho pengen a internet. Això és anar, doncs, en contra d'aquell nen, i per tant, això és bullying. Vosaltres veieu la televisió, hi ha moltes pel·lícules on podem veure molt clarament l'assetjament escolar. Diguem, aquesta nena està dormint tranquil·lament perquè l'agrades, no? I després ho penges en aquest vídeo, no? O perquè et rius d'algú, no? Continuadament tu estàs sempre doncs, rient-te d'un nen, d'una nena, el rebutges, parles malament d'aquell nen, d'aquella nena, i això cada dia, no? I el deixes sol. Això és bullying, no? Això és assetjament. Coneixem què és, perquè a vegades no som conscients, no som conscients del que és, no? I què seria l'assetjador i aquells que s'ho estan mirant?
1: Doncs seria, per exemple, un nen empuja un altre i se'n va, i l'altre es posa a plorar i el deixen allà. I els que estan mirant no van a les profes, per exemple, a vegades.
0: Clar, per tant, hi ha moltes situacions, això es veu constantment arreu, a tot arreu es veuen situacions aquestes que poden començar doncs, com que no té importància, però que la cosa va en augment, no?
2: O quan un amic està columpiando i llama a otro amigo para que lo saque, y luego empieza mal y se pegan. Uh-huh. Uno acaba fatal.
0: Jo he vist pel·lícules, no?, d'algun nen, no?, que arriba a l'escola, no?, i algun altre que es pensa que és més que aquest nen, no?, que es pensa que és dèbil, què fa? Doncs li roba l'entrepà, no?, li roba l'esmorzar i se'l queda a ell, no?, i això cada dia. Això seria una situació també de bullying, d'assetjament, que no està bé. Per tant, hem d'entendre que el que no t'agrada que et facin a tu, no ho facis tu, no? I els que estan mirant i no fan res, també una mica són còmplices, no? Què han de fer aquelles persones que ho veuen la situació? Jo crec que ella ho ha dit molt bé, no? Que has dit, què faríem? Si veiem una cosa, aniríem a...
1: A una profe.
0: Aniríem a avisar, no? Mm. I què penseu d'aquella persona que ho està sentint, que ho està vivint, que és la víctima? Què ha de fer la víctima?
3: Pues anar també a una profe, si la té cerca, i... También no dejar que te peguen, defenderte un poco, pero no muy bruscamente.
0: Vosaltres dieu, hi ha vegades que s'arriba a les mans, és a dir, que algú pega algú, no? Que clar, a vegades comença amb la broma aquella de jo et faig una petita espenta i acabem doncs, fent una gran espenta i a terra. Això no. Ho dic perquè clar, a vegades fem bromes així, que no són bromes, no?
2: Ahir estàvem jugant en un lloc, un amic va fer una broma, i l'altre va acabar fatal i així va acabar.
0: Sí, situacions de convivència, que diguem-ho així, poden haver moltes, no? El que hem de veure és el que és una broma, el que deixa ser una broma i el que realment acaba sent, doncs això, preocupant perquè ja és una situació insostenible. La víctima ha d' explicar-ho a casa, ha d'explicar-ho a l'escola, no? I aquell que ho veu també, doncs home, no ens hem de sumar al que està malament fet, en tot cas hem d'anar a avisar, no? Hem de pensar també en com se sent aquella persona. Vosaltres us podríeu posar a la pell de les persones que pateixen això? No sé si esteu d'acord que a vegades ho fan, o sigui, la persona que provoca la situació es creu molt valenta o es vol fer el guai. Què en pensem del que és l'assetjador, no? El que ho fa i que van a buscar un nen o nena que potser deu pensar, en aquest m'hi puc posar, no? És com més dèbil. Creieu que és així, això?
2: Sí.
0: A vegades sí, no? I a vegades el que ho pateix no vol parlar, té por. Té por d'explicar-ho, no? Això passa, a vegades un s'ho calla i no ho diu, no? Perquè té por de la reacció, no? Clar, perquè vosaltres, per què creieu que quan algú fa una broma, per què comença aquesta broma? En aquest cas, el vídeo, per què? Per què va començar aquest nen a gravar l'altre nen que estava dormint?
3: Perquè ho va... va córrer l'altre nen i sense voler ho van pujar, i l'altra nena i una nena que estava al costat del nen li va dir prendre la foto.
0: Si vosaltres us diguessin que féssiu alguna cosa que no estigués bé, ho faríeu?
2: No.
0: Per tant, sabem el que està bé i el que està malament en aquesta taula, no? Sí?
2: Sí.
0: I anem a reflexionar una mica més, no? A vegades algú veu alguna situació però no ho vol explicar tampoc, és a dir, ho estàs veient que aquell nen, aquella nena ho pateix, però no ho expliques, perquè clar, dius, home, jo tampoc vull que m'arraconin, no? Això també passa, no? A vegades hi ha grups, no? Es creen com grups, i tu no estàs fent assetjament, ho estàs mirant, però clar, en part ets còmplice, i també et fa por de parlar, perquè penses, aviam, si ara jo parlo, potser ara se m'hi tornarà a mi, aquesta, no?
2: Sí.
0: No sé si ho explico bé o no.
2: Sí, al vídeo també va sortir això, que hi havia una nena, o sigui, un nen, perdó, i ho va veure tot i no li va dir al profe perquè pensava que li com si li fossi el següent, per exemple, que li fessin una foto fent algo així i la colguessin.
0: Parlem a vegades de l'assetjament que pot ser més presencial al parc, a les extraescolars, pot passar a les escoles, a tot arreu, a casa pot arribar a passar, doncs, qualsevol situació que vivim. Però després hi ha el ciberassetjament, que com explicaríem què és el ciberassetjament quan això ja es fa viral a les xarxes, que és el cas d'aquest vídeo que comentàvem, no? Aquest nen o nena que un dorm, l'altre li fa el vídeo, ho penja, els altres l'animen, el que sigui, no? Al final estem davant d'un cas. Això ja seria ciberassetjament, perquè allò que hem gravat i xes, doncs té unes conseqüències i molt greus. Llavors, quines recomanacions doneu vosaltres per evitar aquestes situacions? Quina recomanació donaríeu vosaltres? Què faríeu?
2: Llamar a una profe i després decirle a ese niño o niña que no se puede hacer eso, que si es como que tú, si te juro a ti una cosa es tuya por las redes esas, pues da que te sentirías mal.
0: Clar, nosaltres veiem un nen que s'està portant malament amb un altre, una nena, com evitar-ho? Què li diem a aquella persona perquè vegi que no està bé el que està fent?
3: Que no s'ha de fer i que això està malament perquè l'altra persona es sent malament.
0: Clar, i el paper que juguen les persones que ho estan veient com passa però que no es posicionen ni en favor ni en contra. Quin paper creus tu que juguen, no, aquestes persones?
2: Doncs un paper molt important, perquè han d'anar als profes.
0: Està clar que ha sortit la paraula demanar ajuda, no? Però sí, demanem ajuda, però també seria bo, no?, que entre el mateix grup, si és un grup, perquè normalment doncs,

0: però hi ha altres que potser no li agrada o que riuen del cognom, això també passa, no? A vegades sí que hi ha gent que li agrada que li diguin un sobrenom, però hi ha altres que no. Per tant, si tu saps que aquella altra persona no li agrada, què has de fer?
1: Pues decirle que eso no se puede hacer, que pare y ya está.
0: Per tant, veieu solucions per prevenir o acabar amb el assetjament o ciberassetjament? Vosaltres veieu solucions?
1: Pues decirle que no, que si lo vuelve a hacer, pues ya está, estará...
0: Castigat? Clar, veig que us costa, eh? Perquè és un tema difícil, eh? És difícil perquè no ho voldríem això mai, eh? Mm. I és difícil, però clar, hem de ser conscients que a vegades... Doncs això, les bromes són les bromes i el que deixa de ser broma ja és assetjament i que, per tant, sobretot respecta molt el tema de les xarxes socials. Jo no sé si vosaltres teniu xarxes socials o no, però en tot cas ser coneixedors dels riscos que hi ha a les xarxes socials, perquè aquí hi ha molts joves que no són conscients, que a més busquen likes, no? Busquen molts me gusta i això no t'aporta res. No. I més si estàs compartint contingut que a més és un contingut que està provocant una situació de ciberassetjament. Això ja és molt greu. Altra cosa és que a més comparteixis la teva imatge. Bé, has d'anar en compte amb qui comparteix aquella imatge, aquí, perquè si et modifica la teva fotografia, algú li faria gràcia no. Veure una fotografia seva, doncs, que l'han distorsionat, és a dir, que li han posat, doncs, una mofa... No? O una mofa, al final també que s'estan rient de tu, no? Utilitzen la teva imatge i és teva, no? La imatge és teva i per tant tu no has donat, tu no ho has de penjar, ni ningú ha de compartir la teva imatge en lloc, eh? Això ho hem de tenir clar.
2: Sí.
0: Sí. Vinga, per acabar, un missatge a tothom, aquell nen, nena, aquell jove, doncs que en algun moment no hagi respectat les normes, no? Doncs que ho faci, no? Que es posi a la pell de l'altra persona, sobretot, que jo crec que l'empatia fa molt. Sí? Sou conscients d'això?
3: Sí.
0: Sí? Sí. Per tant, el que no t'agradi que t'ho facin a tu, no ho facis als altres.
3: Sí.
0: Volem una bona convivència, no? Volem sentir-nos bé. I moltes vegades també aquestes coses passen per enveja. Deixem l'enveja a casa, no? Mm. Parlàvem també que a vegades no respectem, riem del patinat, de la roba que porta... de qualsevol cosa, no ens hem de riure de ningú, no? I hem de respectar les persones. No sé si això és un missatge que donaríeu vosaltres amb les vostres paraules o quin seria el vostre missatge.
1: Doncs el mateix, sí.
0: Respectem-nos, amb una paraula, sí. És fàcil. I compartim bons moments, riem-nos tots de coses que ens agradin a tots.
1: Pues que no prenguin coses que no les agrada a la persona que és, que si els agrada, que no passa res.
0: Molt bé, anem a la segona part del programa, anem a parlar del món de la ràdio. Bé, vinga, comencem per tu. Si anem a la segona part del programa, que parlem d'aquest món de la ràdio, a tu què t'agradaria escoltar la ràdio? Si tu poguessis triar, què t'agradaria escoltar?
4: Coses sobre animals.
0: Quan poses la ràdio, tu què sents? Què et fa sentir la ràdio?
4: Alegria.
0: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
4: Xuxi Poque.
0: I un llibre?
4: L'escola de medianoche.
0: I una pel·lícula?
4: Wonder.
0: Molt bé, passem la paraula, anem amb les mateixes preguntes. Què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
1: Pues... cançons.
0: Val, cançons. Què et fa sentir la ràdio quan l'escoltes?
1: Amor.
0: Val. Tria'ns una cançó. Quina cançó ens triaries tu?
1: La de la Morocha.
0: Un llibre?
1: Arta.
0: I per què aquest llibre? Va, explica'ns.
1: Perquè és molt divertit i té molta història.
0: I una pel·lícula? Quina pel·lícula triem?
1: El Senyor de los Anillos.
0: Perfecte. Hem escoltat la Sara, hem escoltat el Martí i ara anem al Nolan. Vinga, Nolan, les mateixes preguntes. A tu què t'agradaria escoltar la ràdio?
5: A mi, futbol.
0: Coses sobre futbol?
5: Sí.
0: Per una transmissió d'un partit, per exemple?
5: Sí.
0: T'agrada el futbol?
5: Sí, molt.
0: Practiques futbol?
5: Sí.
0: Per això li agrada. I bé, no t'agradaria escoltar algú, amb, no sé, un locutor que digués, doncs quin és el teu equip? A veure...
5: Soc del Barça.
0: Val. Què t'agradaria sentir per la ràdio?

0: El Barça guanya contra què?
1: Contra, per exemple, no sé. No sé.
0: Victòria del Barça davant del Madrid per un 10-0.
1: Sí.
0: Seria un bon titular, eh?
1: Sí.
0: Molt bé, vinga, va, recomanem una cançó.
1: Virgin.
0: Virgin. I un llibre.
1: Mateo Jax.
0: Una pel·lícula.
1: Alien.
0: Perfecte. Doncs tanquem aquest programa. Ho farem amb el lema de Ràdio Cubelles. Jo el dic i vosaltres, doncs, vinga amb la vostra veu. Aviam si som bons locutors i locutores fent aquest lema, eh? Vinga, ens aproparem al micròfon quan el fem. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que em fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Bé, ara sí, tanquem ja aquesta tertúlia avui amb la Sara, el Martín i el Nolan, que són alumnes d'aquesta escola del Mar i Cel. Esperem que hagueu passat una bona estona. Avui hem reflexionat sobre aquest tema. I bé, bon curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: I ens trobem a l'Escola Maricel de Cubelles per tornar amb una nova tertúlia educativa avui en companyia de diferents infants d'aquest centre, però primer de tot el que farem abans d'entrar en matèria és conèixer doncs, amb qui estem avui aquí a la taula. Els demanarem amb ells i amb elles que es presentin. Comencem per la meva esquerra, com et dius?
1: Lucas Rubio.
0: Què tal, Lucas? Què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Bé. A punt, no? Avui per parlar aquí a la ràdio, sí? Et fa il·lusió?
1: Sí.
0: Sí, va. Aquí més tenim, vinga, més presentacions.
2: Vita García.
0: Què tal, Vita? Com estàs?
2: Molt bé.
0: Preparada?
2: Sí.
0: A punt? Molt bé. El tema t'agrada, el que tractarem avui?
2: Sí, m'agrada molt.
0: Val. Encara no hem dit de què parlarem, però presentem a la tercera persona que ens acompanya aquí a la taula, com et dius?
3: Abril Càrceles.
0: Què tal, Abril? Com estàs?
3: Bé.
0: Val. L'Abril, mira, ho direm perquè és la... M'has dit, jo sóc algú que em coneixes, no? Qui ets tu?
3: La Pobilleta de Cubelles.
0: La Pobilleta, eh? Per tant, l'Abril té experiència. Tu has parlat també pels micròfons de la ràdio.
3: Sí.
0: T'hem fet alguna entrevista. Molt bé. I, per tant, doncs, avui tenim un tema que són les mascotes. I per què parlem de les mascotes? Doncs perquè segurament alguns de vosaltres teniu mascotes, altres potser no, però el que sí que volem és conèixer o que la gent que ens escolti conegui que tenir una mascota també vol dir ser responsables i que tenen unes necessitats. Per tant, un gat o un gos no és una joguina, són uns amics peluts que poden fer-nos doncs, molt feliços, però no podem oblidar que ells depenen de nosaltres per les seves cures, la seva salut i el seu benestar físic i emocional. I per tant, tenir un animal a casa és, doncs, tenir una responsabilitat. Hem de ser responsables de les seves vacunes, la seva alimentació, del seu temps lliure i de l'esport, entre d'altres coses. Per tant, totes aquestes obligacions s'han de tenir en compte i valorar abans de fer entrar a casa a qualsevol mascota, sigui un gat, un gos, un conill, una tortuga, un hàmster, un conillet d'índies, ocells, etc, etc. Els animals són éssers vius i no són... doncs, ni una joguina ni un perfum que podem regalar i, per tant, no podem retornar allò, aquella mascota no la podem retornar una vegada doncs la tenim a casa. Vinga, parlem una mica d'aquest tema, comencem per la meva esquerra, anirem fent roda. Tens mascota a casa?
1: Sí.
0: Sí? Quina mascota tens?
1: Un gos.
0: Apropa't, que ja et tires enrere. Un gos. Com es diu el teu gos?
1: Willy.
0: Willy. I bé, com va arribar aquesta mascota a casa? Com ho recordes tu? Fa temps que tens aquesta mascota,
1: sí.
0: Willy?
1: Sí,
0: com va arribar el gos? 2 anys. Val. I com és el Willy? Era petit, quan va arribar?
1: Era molt petit.
0: Molt
1: petit. I ara és gegant.
0: I ara és gegant. Quina raça? Sabem la raça?
1: Border Collie.
0: Val. Bé, ens has fet la presentació, seguirem parlant. Anem a conèixer més mascotes, i és que n'hi ha. Tens alguna mascota?
2: Sí.
0: Sí? Quina mascota tens? Presenta'ns.
2: Tinc una tortuga.
0: Una tortuga. Molt bé, com es diu?
2: Despaci.
0: Val. I quan va arribar fa temps, fa poquet que la tens, l'Espaci?
2: Fa des de l'estiu la tinc.
0: Val. Per tant, fa poquet, eh?
2: Sí.
0: Val. Seguim amb les presentacions d'aquestes mascotes, que ara després direm més coses, no? La teva mascota, presenta'ns.
3: No en tinc.
0: No tens mascota. Val. No tens mascota, però si poguessis tenir alguna mascota, què triaries tu?
3: Un gos.
0: Un gos. I tindríem el nom pensat?
3: No.
0: No, ara mateix no. I per què un gos triaries?
3: Perquè la meva àvia té un gos i me l'estimo molt.
0: I ara mateix no tens mascota, però no sé si hi ha algun motiu, si el coneixes tu, aquest motiu pel qual doncs, ara mateix no tens mascota.
3: Sí, perquè abans tenia por als animals i ara els estic perdent una mica.
0: Va, a vegades també, clar, ens fa por, eh? Perquè per alguna experiència, perquè a vegades ens costa, no? Anem doncs, novament pel Lucas, no? Lucas, creus que per tenir una mascota cal ser responsable i per què?
1: Sí.
0: Explica'ns el per què.
1: Necessita amor i alegria. Hem de treure-li al carrer, donar-li de menjar, banyar-lo una vegada al mes.
0: Val. Anem a fer la mateixa pregunta, seguim doncs amb la Vita. Vita, hem de ser responsables, sí, no, per què?
2: Sí, perquè has d'alimentar-la, cuidar-la, portar-la al veterinari, recollir-la les caques i donar-la molt d'amor.
0: Donar-li molt d'amor, molt bé. Què més? Aviam, per aquí, sí o no?
3: Sí, perquè l'has de portar al veterinari, has de tenir espai a casa i cada animal necessita el seu espai.
0: Vale, heu dit moltes coses, eh? Per tant, tot això és el que hem de tenir en compte. Creieu que tothom té en compte el que acabem de dir?
1: Sí.
0: Gent que té a casa mascotes?
1: Sí.
0: Creieu que sí? Que tothom tot això ho sabia abans de tenir una mascota? Aviam, per aquí, donem la paraula a l'Abril.
3: No.
0: No tothom, eh?
3: No.
0: Què diu la Vita?
2: No, per exemple, hi ha molta gent que no li dona amor i la trata com una joguina.
0: Val, per tant, per això estem avui parlant d'aquest tema, perquè no tothom ho sap i d'aquesta manera ho expliquem. Si una amica o una amiga teva et diu que es vol comprar doncs una mascota o la vol adoptar, quins consells li donaries tu? Lucas, tu quin consell donaries?
1: Treu-li al carrer, donar-li de menjar al matí, tarda i a la nit, vigilar-lo les 24 hores. També tens que vigilar-lo si té una malaltia o si té al·lèrgia.
0: Molt bé, Lucas. Què més? Va, Vita.
2: Jo li diria que ha de tenir molt clar quin tipus d'animal vol i si tindrà tot el necessari. Quan dic necessari, vull dir coses com un lloc on viure, menjar i molt d'amor.
3: Has de portar-lo al veterinari, necessites sortir al carrer, necessites espai, li has de donar-li menjar, donar-li amor i has de tenir molt clar quin tipus d'animal vols.
0: Hem fet tota una llista, eh? Què és el més important de totes aquestes llistes que hem posat? Va. Hem dit moltes coses, que està molt ben preparat, però què és el més important? Més important. El primer que faríeu quan arriba, quan sabem que hem d'acollir una mascota, el primer de tot, què faríem?
3: Escollir el tipus d'animal.
0: Primer escolliríem. I no optaríeu de dir, què puc fer? Me'l compro? L'adopto? Això vindria al cap una mica aquesta idea?
1: Sí.
0: Sí? Vosaltres què vau fer? El vau comprar? El vau adoptar? En el vostre cas, cadascun dels casos, tu no en tens, però digues.
1: Va aparèixer a la porta.
0: Va aparèixer a la porta?
1: Sí.
0: El teu gos. I vas decidir adoptar-lo.
1: Sí.
0: Sí. I en aquell moment, el primer de tot que vas fer, què va ser? Que recordis.
1: Recordar-me de l'antiga gossa que tenia.
0: Ja n'havies tingut una altra. Per tant, tens doble experiència, Lucas. I clar, el primer de tot, què? Va ser una sorpresa. La vas trobar, sí, a la porta de casa, no? I què vas pensar? L'he de cuidar.
1: Sí.
0: Sí. I què vas fer?
1: Pensant jugar amb ell.
0: Jugar. Val, però suposo que al moment que tu vas dir me la quedo, no? Què és el primer que fem?
1: Donar-li de menjar i també si és nen o nena.
0: Ah, saber si el sexe de la mascota, molt bé. Suposo que també portar-lo al veterinari és important, no? Perquè és important també que els gossos, gats o altres mascotes estiguin bé, com nosaltres, no? També van al metge, com si diguéssim, però al veterinari, no?
1: Perquè així posem les vacunes i si vol anar al carrer diguem que posa una vacuna i ja pot.
0: Hem de veure que està bé, no? Sí. Sobretot doncs, si acollim algun animal que arriba a casa, que va ser una sorpresa, no? Veure que està bé, no? Sí. I a partir d'aquí veure també quines necessitats té, no?, aquest animal.
1: Sí.
0: Sí, que en són moltes. Ho heu anat repassant, he fet llistes, eh? La tortuga, vinga, explica'm, la tortuga.
2: Jo no la vaig agafar de ningú centre ni res. És la meva tieta que la va trobar al carrer i no, ella no se la podia quedar i ens va deixar quedar-nos-la nosaltres.
0: I, per exemple, cuidar la tortuga porta molta feina o no?
2: No molta, però molt diària.
0: Molt diària, eh? Cada dia heu de fer coses. Val. Amb el cas del gos o gossa, què era, Lucas? Què tenies, gos o gos? Que no ho recordo.
1: Gos.
0: Un gos. Porta molta feina, cuida un gos. Sí?
1: És molt pesat.
0: És pesat. Va, explica'ns una mica. Quina és la rutina diària? Que això segur que...
1: Me levanto, està jugant amb mi.
0: Sí.
1: Amb mi.
0: Juga amb tu, sí, Lucas.
1: Sí, amb tu. I després, quan estic a casa, tinc que jugar amb ell.
0: Clar, has de jugar. Però què més? Perquè clar, una mascota, a banda de jugar, què hem de fer amb la mascota, amb el gos? i a part de donar-li de menjar, que suposo que ens hem de recordar, no? I l'aigua, passejar.
1: Sí, passejar amb ell 15 minuts.
0: 15 minuts. I després una altra cosa, no? Perquè clar, aquell gos haurà de fer les seves necessitats, no?
1: Sí,
0: què
1: al
0: fem?
1: Carrer.
0: Al carrer? Val, però clar, hem d'anar preparats, no?
1: Sí.
0: Què portem?
1: Una bolsa per recollir la caca.
0: Sí.
1: I una pilota o una joguina que podem jugar.
0: Val, per tant, anem amb tot aquest kit, no?
1: Sí.
0: Hem de ser cívics, com has dit tu, recollir, no?
1: Sí.
0: Les necessitats. En el cas del Pipi, sé que també hi ha gent que porta una ampolleta, no? D'aigua i ruixa, també, i amb una bosseta, doncs hi fa també altres necessitats, no?
1: Sí.
0: Creus que la gent ho fa, això?
1: Una mica.
0: Sí? A veure, per aquí, anem a la dreta. La gent doncs, que té gossos, no? Que els porta a passejar, creieu que tothom fa tot allò que ha dit el Lucas que cal fer?
3: No.
0: Clar, què ens trobem quan passegem pel carrer?
3: Ens trobem caques al terra i pipis.
0: Clar. I per què passa això?
3: Perquè la gent no porta el necessari.
0: Hem dit que havíem de portar un kit, no? Amb tota una sèrie, sí, de coses. Clar, què passa? Que ens fa mandra? O què penseu que passa? Que no som cívics, alguns. Què podem fer? Clar, què faríeu vosaltres? Perquè clar, a mi no em fa gràcia passejar pel carrer i trepitjar-ne una. Qui no ha trepitjat alguna vegada una tifa?
1: Jo.
3: I jo.
0: Lucas? Tu també, Abril.
3: Sí.
0: Ella?
3: I jo.
0: Tu també, eh? Totes vosaltres, la Vita, l'Abril, la Lucas, tots heu trepitjat tipa. I què heu pensat quan l'heu trepitjada?
1: Buah, que asco.
3: Sí.
2: Molt de fàstic.
0: Fàstic, sí. No? I heu pensat? Què més heu pensat?
2: També hem pensat com aquell noi o noia que el té no és responsable.
0: Clar, heu pensat en això. Escolta'm, qui haurà estat, no? Qui no s'han cuidat de recollir-ho, no? Sí. Què hem de fer? Perquè campanyes en fan moltes, no? Se'n parla a les escoles, es posen cartells a vegades.
3: Sí.
0: Hi ha un lloc a Cubelles, no sé si sabeu que hi ha un lloc perquè els gossos també poden anar a córrer, al Correcant, no sé si el coneixeu o no, però a Cubelles en tenim un, a
3: no.
0: Prop de la policia cap avall, per
3: sí.
0: Tant...
3: Ah, sí?
0: També el pots portar a passejar allà i que, no sé...
3: Ah, sí.
0: Però vaja, que si el portes a passejar o caminar per Cubelles,
3: sí,
0: que molta gent també d'aquesta manera també s'obliga, no?, a caminar o a fer una mica d'esport, com a mínim, com deies tu, Lucas, s'ha
1: sí.
0: De portar el kit.
1: El kit. A mi en Barcelona va passar que estava mirant a un arbre amunt i em va fer caca un ocell al meu cap.
0: Això de l'ocell ja és una altra història, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Ara mateix, si algú vol adoptar un animal, clar, cadascú té la seva experiència. En el cas de l'Abril, no, tu has dit m'agradaria un gos, no?
3: Sí.
0: En el cas de la Vita, has dit una tortuga, no?
2: Sí.
0: I en el cas teu, un gos. Quins consells donaríem ara? Ara que tenim una experiència, perquè hi ha aquí doncs, 2 anys, tu des aquest estiu, no? Em sembla que ha dit la Vita... Tu encara no ho saps, però bueno, una mica t'han explicat ells, no, ara? Com
3: bueno, i també la meva àvia.
0: La teva àvia, en té alguna, de la
3: sí.
0: Mascota?
3: Sí.
0: Val. Com li diem a algú que ens està escoltant ara? Perquè ara, clar, estem en una època que ve Nadal, no? I hi ha
3: sí.
0: Moltes famílies que pensen, mira, tu, faré aquest regal, no? Clar, comprar per comprar o regalar per regalar, hi ha moltes vegades també que pensem, doncs, i a més que sigui un cadell, perquè què bufó que és o què bufona, no? Clar, què passa? Que els cadells també s'ha de tenir una mica de paciència, no? Que és
3: sí.
0: Com els nens bebès, no? El Lucas ens ho pot dir. Què passa amb els cadells quan arriben a casa?
1: Juga molt.
0: Juga molt, són juganers, no?
1: S'assusta molt.
0: S'espanten també.
1: Sí, s'espanten.
0: Però què més fan els cadells? Clar, els hem d'educar, no?
1: Caca.
0: Per tot arreu. Segurament, fins que no aprenen, no? Deuen fer, deuen mossar les sabates, no sé, deuen jugar, perquè per ells és un joc, no? I mica en mica els hem educant, no?
1: Sí.
0: Hem de tenir paciència perquè igual es fan pipí per tot arreu, no? De la casa quan són petits.
1: I molta caca.
0: I molta caca. Molt bé. Però a mi m'agrada dir que a vegades ens fa molta gràcia, ai, mira que bufons, no sé què, i portem a casa, no? I després no tenim la paciència i els abandonem. Perquè això ho hem dit. Hi ha també molt abandonament de gossos quan es fan grans ja no els volem. O no? Passa o no
3: sí.
0: Passa això, Abril?
3: Sí,
0: què en penses
3: sí.
0: Tu?
3: Està molt malament abandonar una mascota. Perquè li has de donar molt amor i si no li dones... I has de tenir paciència.
0: Has de tenir paciència.
3: Sí.
0: Què en pensem, doncs, aquest abandonament? Per què passa això? Perquè, clar, doncs, què passa? Que ens trobem també que els han atropellat pel carrer, sigui un gos o sigui un gat, que els gats a vegades també fan la seva. Sí. Però, clar, què en pensem? Què hem de fer?
1: Agafar-lo abans que...
0: Pensar. Abans d'adoptar un animal, hem de pensar, Volem, no volem, quines conseqüències... Què passa si me'n vaig a viatge? Què faríem amb la mascota, si ens anem de viatge?
1: Jo donar-li a la meva àvia de Lleida.
0: Val. Que passi uns dies.
1: Sí.
0: I després, clar, recuperar la mascota, no? Val. Què fem quan marxem de viatge?
2: Jo no ho he provat perquè just la vaig adoptar després de vindre de viatge, però potser la podríem deixar amb la meva tieta, una mica, que ells la coneixen molt bé.
0: Per tant, buscaríem una alternativa, no? Perquè la mascota és un mes de la família, no?
2: Sí.
0: Per tant, vinga, va, hem de ser responsables, si no, consell final per tancar aquesta tertúlia sobre mascotes. Què diem?
3: Que...
0: Coses a tenir en compte, consells que donaríem a una altra persona...
3: Jo donaria aquests consells. Que ha de tenir en compte que es fa, si és un cadell, es fa molt juganer, es fa les seves necessitats a casa a vegades i ha de tenir molta paciència.
0: Val. Què més, va? Per anar recordant i refrescant una miqueta el que hem dit. Consells...
1: Parlar amb tota la família si s'està d'acord i tenir molta responsabilitat.
0: Això és important, eh? Hem de parlar amb la família, per què? Perquè ens hem de distribuir tasques, no?
1: Sí.
0: A casa teva ho porteu bé a l'hora de distribuir, que no sempre li toqui la mateixa persona?
1: Sí.
0: A passejar-lo?
1: No.
0: No ho porteu bé, Lucas?
1: El pap, la... El meu pare o la meva mare?
0: Quan un té una mascota o una família, és igual qui sigui. El repartiment de tasques. Us repartiu una miqueta. Que no tothom... Vull dir, al final, el Lucas, per exemple, tu pots jugar... Jo jugaré amb ell i també el portaré a passejar. I jo què sé, qui sigui de la família, doncs tu li dones de menjar, li neteixes el lloc i li dones aigua. És repartir una mica les tasques.
1: Sí.
0: I tu el portes al veterinari, per exemple, no?
1: Amb el meu pare.
0: Que hem de dir-li a la gent que ens escolta, no? Com deies tu, com un consell és, això, que estiguem tots d'acord, no? Perquè una vegada tenim la mascota, ens hem de repartir les tasques, no?
1: Sí. I responsabilitat.
0: I responsabilitat. Lucas, tu ets responsable. Sí, home, sí, segur que sí, ho ets responsable. Sí, una miqueta. A vegades ens distraiem, segurament, Lucas. O tenim coses, pensem... Ara em ve més a gust fer una altra cosa, però bueno, hem de pensar que tenim una mascota, si l'hem acollit, hem de passejar-la, hem d'estar a sobre, no?, i tot això.
1: Sí.
0: Per molt allò que diguis, ostres, ara mateix em posaria a jugar a la Play, que segurament ho pensem en algun moment, no?, ara mateix posaria una pel·lícula. Bé, si ens organitzem ho podem fer tot a casa, no?, segurament. Sí. Molt bé, què en penses? Què dèiem això, no? Hem d'estar d'acord tots els de la família, si no, pot passar coses com aquestes, no?, de que o s'ho carregui sempre el mateix o que ens descuidem de... Oi, avui ningú ha tret a passejar el gos, no? Què en penses, Abril?
3: Que hem de parlar amb la família i ens hem de distribuir les tasques i hem de... Si, per exemple, tenim un gos i ara no ens ve de gust fer-ho, ho has de fer perquè si no... Llavors passen molts abandonaments...
0: Vita, va, vinga, què dèiem? Això d'estar d'acord a casa i de distribuir les tasques, què en penses tu d'això?
2: Sí, és una tasca molt difícil, la del menjar. Jo sóc la que li dono el menjar a la meva tortuga perquè a mi m'agrada, jo sempre volia tenir un animal i jo li dono de menjar a la meva tortuga, però a vegades m'oblido i li dono més tard perquè només pot menjar una vegada al dia i molts dies li dono al migdia, però si me n'oblido li dono a la nit o això.
0: Clar, per tant, al final hem de tenir clar, no?, que sí, també ha de menjar. En el teu cas, la tortuga no passeja, ho tens més fàcil, eh?
2: No, però el meu pare, per exemple, o entre tots tenim que rentar la tortuguera on està la tortuga, perquè si no es posa l'aigua molt bruta.
0: Clar, això també, eh? Tenim una llista també de feinetes, no? Per tenir cura de la mascota. Molt bé, ja per acabar, l'última pregunta seria, no la busqueu perquè us la faig jo, és què us aporta tenir una mascota? Què us aporta a nivell, doncs això, d'estima? Lucas, què t'aporta tu tenir una mascota?
1: Molt, de molt amor. Molt, molt amor.
0: Amor. Vinga.
2: A mi molt de carinyo, i per exemple l'anàvem a portar al centre perquè no podíem a tenir aquesta tortuga molt perquè estava una mica malalta, i però ara m'he encarinyat i no la vull portar, però la portarem perquè si no es posarà malalta.
0: Clar, o sigui, sempre tenir cura, eh, de la mascota. Clar, a vegades ens encarinyem, però sí, clar, si s'ha de portar a algun lloc, doncs hem de pensar, no? Hem de pensar en el millor, de la mascota. I que altres tertúlies que he fet amb altres nens i nenes em deien, clar, que han tingut, a vegades han tingut més d'una mascota, perquè clar, les mascotes també, clar, es fan grans, com les persones, no? Hi ha moments, doncs, que es posen malaltes, o moments que són molt grans i que per tant, doncs, s'han mort, no? I que per tant hem tingut un altre gos, una altra gossa, o hem optat, doncs, ara després per un gat, no? Bé, això passa, no? I per tant ens encarinyem molt, i hi ha gent que clar, pensa, jo inclús les vesteixo, si poso robeta. No sé si és el teu cas o no, perquè no. A vegades ho fan més amb gossos més petits, no?
1: Sí.
0: Però bé, que les cuiden com si fossin, els hi compren la xutxa que diuen, no? Alguna coseta especial, no? Alguna galateta, alguna cosa, no sé si amb les tortugues també.
2: Nosaltres, per exemple, quan la vam acollir, li vam posar un raspallet per tota la closca, perquè la tenia bruta, perquè estava al carrer.
0: Bé, allò que a vegades mimem també les mascotes, no? També les mimem com sigui. Segona part del programa, anem a parlar també del món de la ràdio, que és un món que també esteu coneixent. Comencem també novament amb el Lucas. Lucas, vinga, tu, si et dic, vinga, tu ara manes, a la ràdio. Què t'agradaria a tu que posessin a la ràdio? I per tant, què t'agradaria a tu escoltar a la ràdio?
1: M'agradaria escoltar Your Idol d'una pel·lícula en espanyol latí. La cançó de dins d'una pel·lícula.
0: Val. I de quina pel·lícula has dit que era?
1: Guerreras K-pop.
0: Ah, Guerreras K-pop. Molt bé. Què et fa sentir la ràdio?
1: Alegria i felicitat.
0: I si poguessis recomanar una cançó, en aquest cas, quina cançó triaries?
1: Jo recomanaria Dia Delícia i Montes Fangs.
0: Un llibre?
1: Jo recomanaria One Piece.
0: Com has dit?
1: One Piece.
0: One Piece. I una pel·lícula?
1: Jo recomanaria Guerreras K-pop Demon Hunters.
0: Vinga, davant del micròfon, que sentim una mica més.
1: Guerreras K-pop Demon Hunters.
0: Molt bé, vinga, passem paraula. Vita, què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
2: A mi a la ràdio m'agradaria escoltar recomanacions de llibres.
0: I què fa sentir la ràdio?
2: La veritat és que em fa sentir molta alegria.
0: Alegria. Una cançó, va, recomana'ns una cançó.
2: Recomanaria Take Down de K-pop Demon Hunters.
0: Un llibre.
2: Tinc molts per recomanar perquè llegeixo molt, però recomanaria en concret Magic Animals de Susanna Isern.
0: I una pel·lícula?
2: La pel·lícula és una recent que molta gent li agrada. Es diu K-pop Demon Hunters.
0: Molt bé, doncs aquí les recomanacions a la Vita, i ara a l'Abril, que també farem aquesta bateria de preguntes. A tu què t'agradaria escoltar la ràdio?
3: A mi m'agradaria escoltar música.
0: I què et fa sentir la ràdio?
3: La ràdio em fa sentir alegria.
0: Recomana'ns una cançó.
3: Si pogués recomanar una cançó, seria Superestrella d'Aitana.
0: I un llibre.
3: Si pogués recomanar un llibre, seria Bé de cu t'agrada ballar de Susana Peix.
0: Ah, aquesta és de Cubelles, de Susana Peix. I una pel·lícula?
3: Si pogués recomanar una pel·lícula, seria K-pop Demon Hunters.
0: Molt bé, heu fet les vostres recomanacions, els vostres gustos sobre el món de la ràdio, i acabarem amb un lema, practicarem aquest lema de Ràdio Cubelles. Per tant, ara sí, poseu la millor veu que tingueu. Començo jo, farem roda davant del micròfon, Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Molt bé, doncs tanquem aquí aquesta tertúlia d'avui. Hem estat en companyia de la Vita García, l'Abril Càrceles i el Lucas Rubio, i són alumnes d'aquest centre, del Maricel. Aquí desitgem un molt bon curs i esperem que us ho hagueu passat bé avui aquí la tertúlia, comentant doncs aquests temes sobre les mascotes i també el món de la ràdio. Que vagi molt bé el curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau.
2: Adéu. Adéu.

de Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, a senyores amigues i assenyats amics, persones humanes que demostreu aquest seny de manera constant, especialment quan decidiu connectar-vos amb aquesta sintonia per gaudir durant dues hores de les músiques més flipants del planeta. Salutacions i abraçades refrescants de l'Elosada ajudant des de la rera botiga i d'un servidor davant del micròfon, persones humanes que us donem la benvinguda a l'edició de Més Enllà número 925 i us agraïm profundament la vostra atenció. Sortirem avui des de Mali amb el sisè àlbum d'una de les bandes de blues del desert més aclamades. Seguidament anirem a la ciutat francesa de Nantes per gaudir amb la unió de dos projectes de sons nord-africans posats al dia. A la secció eclèctica, tres presentacions discogràfiques més que faran honor al nom de l'espai. Des de Suècia, la música d'un artista xilè d'ancestres catalans. Des de Londres, el debut discogràfic d'un músic d'origen grec. I des dels Estats Units, les composicions d'un percussionista cubà de Latin Jazz i la seva banda. Per finalitzar el programa, secció estrictament femenina, amb dues propostes que ens acosten a l'Orient Mitjà, des de Viena les cançons d'un artista d'arrels kurdes i de nou des de Londres el debut discogràfic d'una virtuosa de lut d'origen sirià. Anem ja, doncs, amb la presentació d'Asikel, el sisè àlbum dels llabregats Tammy Crest, quartet tuareg de blues i rock del desert procedent de la localitat de Tinzawatén, ubicada en el nord de Mali i molt propera a la frontera amb Algèria, un territori que les darreres dècades ha proveït al planeta de músiques formidables.

hem gaudit amb Adak Oyantit, Inizyam i Aitma, tres de les vuit peces formidables que conté Asikel, sisè treball discogràfic en estudi del quartet malià Tamikrest, una de les bandes més conegudes i reconegudes en l'univers del rock i del blues del desert. Durant dues dècades, la música de Tamikrest ha il·luminat el so, la cultura i la consciència del poble Kel-Tamashek, el que la majoria coneixem com a poble tuareg del Sàhara. Tamikrest significa connexió o unió en Tamashek, la llengua tuareg, i la banda s'ha convertit en una de les veus més importants dels Kel-Tamashek, conscienciant sobre la seva difícil situació alhora que canalitza experiències d'exili, pèrdua i resistència. Fundada l'any 2006 per Usman Akmosa i Cheikh Aktiglia, el quartet del nord de Mali va néixer sota la influència dels ja legendaris Tinariwen, màxims exponents en els nostres dies del blues del desert, un gènere que ha conquerit el món sencer gràcies al so inconfusible de les guitarres Ishumar, centre de gravetat de l'estil. Us deixem uns minuts amb altres dues peces magnífiques d'Asikel, el nou disc de Tamikrest, Imanin i Tapsakin.

Anem ja amb la segona presentació discogràfica d'aquesta edició de Messenger número 925, una proposta amb la qual romandrem encara una bona estona en territoris nord-africans, en els quals la rudesa i la bellesa del desert impregnen ineludiblement les seves cultures i, per extensió, les seves músiques d'inspiració tradicional. En aquest cas anirem a la ciutat francesa de Nantes per gaudir amb l'àlbum Trance Nahua Express, una obra que, com el seu títol indica, se centra en el gènere Nahua, cultivat originàriament al Marroc per músics d'ascendència berber. Els autors d'aquesta edició discogràfica són, per una part, Sami Fati, un duet format pel violinista Sami Fati, qui també remena amb mestria a l'electrònica, i pel videocreador Axel Barlerbege, músics que ja fa temps que experimenten amb els sons berbers i que en aquesta ocasió fan un pas més endavant que té a veure especialment amb la presentació en directe del seu espectacle. Aquesta evolució es va començar a gestar fa poc més de 2 anys a Essaouira, ciutat de la costa atlàntica marroquina que es considera un dels centres més vius de la cultura nahua. Comencem escoltant tres meravelles sense pausa del disc Trance Nahua Express de la unió dels projectes Sami Fati i Trance Nahua Express, Sidibou Gangi, Lala Yubati i Galbi Thin.

Trans en Au Express, així s'anomena el nou disc del duet de Nantes Sam i Fati, que ha unit forces i talent per a l'ocasió amb el grup Trans en Au Express, formació amb la que van contactar la ciutat marroquina de Sagüira l'any 2024. Allà el duet de Sam i Axel van conèixer Malem Amin Bessi, Gembri veu principal i reconegut mestre de la tradició ritual berber, i els percussionistes Hamouda Ben Zaid i Ahmed Lamnoua, amb veus i crackers, aquella mena de castanyoles metàl·liques típiques de la música nahua. El que va començar com a jams informals es va convertir ràpidament en un projecte compartit que ha durat 2 anys i mig, enregistrat entre el Marroc i França, i on conflueixen 2 extrems, el dels sons purament tradicionals i l'electrònica de ball. En el disc Trans Nahua Express hi conflueixen peces tradicionals berbers i composicions pròpies, cançons arranjades amb molta cura per tal que el violí i els sintetitzadors no desvirtuïn la part més tradicional de les peces, la que correspon al trio de Sagüira, Trans en Au Express. Ens acomiadem per avui de Sam i Fati i Trans en Au Express amb l'audició d'altres 3 peces formidables que sonaran, com és costum en aquest espai musical radiofònic, sense interrupcions, Jumala, Sandilla i Sudani Ja Yemma.

La primera innegociable, òbviament, la música preciosa que conté Tierra, el disc que tenim entre mans. I la segona, els seus cognoms. Mauricio Bosch Paradell ha rescatat els cognoms familiars pel cantó matrilineal. La seva besàvia, Antònia Bosch, era de la localitat de Piera i la seva rebesàvia, Concepció Paradell, era del barri barceloní de Sants. Així que Mauricio conté a la seva genètica una part important de català. De fet, en Tierra, tot i que musicalment és difícil de discernir, Mauricio Bosch Paradell fa confluir aquesta atàvica influència matrilineal catalana amb la dels sons andins i del Pacífic sud-americà, atorgant al seu repertori una personalitat ben especial. Us deixem amb quatre delícies instrumentals de vihuela andina del disc Tierra de Mauricio Bosch Paradell: Amanecer, Tierra, Río i Sol Arfal.

Avancem tot traslladant-nos al Regne Unit per tastar la música fenomenal d'un artista grec instal·lat des de fa temps a Londres. Echoes of a Journey és l'àlbum de debut del músic i compositor Miltos Boumis, una obra atmosfèrica que combina elements de música folk cretenca, textures ambientals i improvisació. El projecte va començar com una col·laboració en viu entre Miltos Boumis, com a compositor i músic en directe, i un artista de dansa, tot fent un viatge d'exploració emocional. La música va evolucionar a poc a poc, des de la performance escènica original fins a un àlbum independent i original, format per la interacció i la improvisació pensada per a un trio, una evolució que ha donat vida a aquest Echoes of a Journey. L'àlbum combina material compost amb improvisació lliure, drones, loopings en directe i sons del llaüt elèctric de Miltos Boumis sobrecarregats. L'àlbum compta, a més, amb Demi García Sabat, un percussionista folk de Sant Cugat del Vallès de classe mundial i bateria de jazz establert a Londres, i amb Holly Reinhardt, una jove i prometedora contrabaixista de cognom il·lustre amb experiència tant en l'univers del jazz com en el de la música clàssica. Us deixem amb tres peces sensacionals del disc Echoes of a Journey de Miltos Boumis i el seu trio, The Lizard, In the Moment i Daily Green.

Tornem a l'altra banda de l'oceà Atlàntic per solaçar-nos una estona amb Latin Jazz de gran nivell, un gènere que feia temps que no us oferíem. No perquè no ens arribi alguna cosa de tant en tant, més aviat perquè tenim el defecte de ser, en ocasions, massa selectes amb determinats gèneres. Figure It Out és un àlbum amb 8 peces cuinades a foc lent durant una dècada pel músic d'origen cubà i resident a la ciutat estatunidenca de Pittsburgh, Hugo Cruz. Una llarga sessió que conté des de principi a fi tots els fonaments instrumentals i vocals que requereix un gènere que no és de fàcil interpretació. Hugo Cruz i Los Caminos, que així s'anomena la seva banda, s'ha sabut envoltar sempre d'altres grans de l'escena musical nord-americana i llatina, i al final el que és bo s'enganxa. Figure It Out d'Hugo Cruz i Los Caminos conté tots els ingredients perquè una big band desplegui de manera simultània el gran talent personal de cadascun dels seus membres i també el del creador de les complexes composicions, el mateix Hugo Cruz. Música cubana i afrocubana, jazz, rimbap blues, fusió, big band, funk, hip-hop, spoken word, go-go, danzón, cha-cha-cha, timba i un ritme nou que ha creat Hugo Cruz, anomenat Ateneo 19. Tot això es pot trobar en el disc que tenim entre mans i bona part en les dues peces estupendes escollides d'Hugo Cruz i Los Caminos per compartir amb vosaltres, Wow and B i Swing in the Mountains.

0: Vives, un racó de més enllà reservat a les grans dones de la música.
1: La secció temàtica i periòdica d'aquesta edició de Més Enllà número 925 tindrà les grans músiques del planeta per protagonistes, dones que posen el seu talent i la seva passió al servei de les músiques tradicionals o les que se n'inspiren. La penúltima presentació discogràfica d'avui serà Suret, un àlbum de Sakina Teyna, qui va néixer en una família kurda levita a la petita ciutat de Bartu, a Turquia. D'adolescent va començar a cantar en cors i bandes turques i només a la universitat va aprendre les tradicions musicals kurdes. El 1991 es va unir al Centre Cultural Mesopotàmic d'Istanbul com a cantant, una organització dedicada a la cultura kurda. Com molts altres músics del seu poble, es va veure obligada a anar literalment a la clandestinitat per dedicar-se a la seva música. No va ser fins que Sakina Teyna va arribar a Àustria l'any 2006 que es va dedicar plenament a cantar de nou, per fi, amb total llibertat. Així doncs, han estat 20 anys d'exili que han anat donant fruits diversos i sucosos, tant en obres en solitari com en projectes com Trio Mara o Anadolu Quartet. Suret, el nou disc de Sakina Teyna, té un trasfons instrumental força contemporani, també amb el jazz com a part important, però per la vessant vocal els cànons de les cançons de Sakina ens remeten a les més antigues tradicions kurdes. Us deixem amb tres formidables peces de Suret, el nou disc de Sakina Teyna, Karkara, Beriban i Tinezana.

sense esgotar el temps, però en el que ens queda podrem xerrar àmpliament amb una proposta musical femenina, en aquest cas la d'una virtuosa instrumentista que volca en lut tota la seva genialitat i passió per la música. Rihab Azar va néixer a la ciutat siriana d'Homs en el si d'una família de músics i actualment viu a Londres, la capital britànica. Dandelion és un àlbum que presenta, com ja hem dit, lut com a instrument principal i que va acompanyat de violí, violoncel i percussió. Totes les peces són composicions originals de Rihab Azar, qui, malgrat la seva joventut, ja ha adquirit un nivell només assolible per persones dotades del do natural de la música, tant quan aquesta es processa amb la ment com quan es fa des del punt de vista emocional i el físic en el moment de la interpretació. Dandelion, Dandelion en català, és un homenatge a una planta a la qual sovint se la tracta com una mala herba, tot i que en realitat és una planta ben bonica i amb propietats molt beneficioses per a la salut. Us direm adeu amb algunes composicions ben boniques de Dandelion, un disc de la jove siriana resident al Regne Unit, Rihab Azar. Questions, The Pall of Time, Indulgence i, si queda temps, Sami. Estem a la vostra disposició a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues, amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies.

per sintonitzar-nos en una nova edició del Rock and Classics. Com sempre, mirem enrere, recuperem la millor música de tots els temps i li posem alguns noms i unes històries. Perquè no solament es tracta de punxar la música sense més o deixar que una playlist aleatòria vagi sonant, no. Aquest programa és molt més que això i nosaltres el que volem és contextualitzar l'època en la qual es van publicar aquestes cançons, què passava, què els hi podia passar pel cap, fer malocuracions als artistes que les van escriure, etc, etc. Això és el Rock and Classics i avui tornem a recuperar el fil dels darrers programes. Cançons de nit serà la tercera edició amb selecció de cançons que parlen de la nit. Cançons de molts estils diferents, de diverses contrades, d'aquí i d'allà. Va, vinga, començarem amb l'ex-Beatle Paul McCartney i un dels temes interpretats en format acústic a l'MTV Unplugged. Every night, cada nit, amb l'ex-Beatle Paul McCartney, per començar avui amb bon gust al Rock and Classics.

0: Cada nit, Every Night, amb Paul McCartney, una de les primeres cançons de l'ex-Beatle en solitari. Es va publicar en format single aquesta cançó el 17 d'abril de l'any 1970 i formava part de McCartney, el primer treball de l'ex-Beatle al marge de la seva banda de tota la vida. I ara seguim amb més històries, en aquest cas amb els R.E.M. en una versió publicada l'any 2016. Des del treball Life at the Olympia, es tracta d'una de les primeres cançons de la banda d'Athens, en aquest cas en una versió molt més elèctrica i contundent que l'original interpretada en viu, Gardening at Nights.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Una de les melodies més recordades de la nord-americana Cyndi Lauper, I Drove All Night, vaig conduir tota la nit, un tema que no era original seu, era de Roy Orbison. Va enregistrar Orbison aquest tema l'any 1987, però no es va publicar fins després de la seva mort en un treball pòstum que es va anomenar Kings of Hearts. En qualsevol cas, abans, el 1989, i concretament el dia 4 d'abril, es va publicar aquest single de Cyndi Lauper que va aparèixer en el seu tercer àlbum, A Night to Remember. Avui, música que parla de nit, ara canviem de terç i anem amb els Fun Loving Criminals. Amb aquesta mescla interessant de música hip-hop amb R&B, soul i altres històries. Des del seu treball, Welcome to Poppies, aquest atípic tema anomenat Friday Nights, aquest divendres a la nit de Fun Loving Criminals.

Radio.

se li dol molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriu. Si som un xiste, ja. Això és que em pixi. Que no és pas seriu. Això és que em pixi. Que no és pas seriu.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a l'edició 645 de Hot Dance 80. Avui a la història del High Energy tindrem una formació

anomenada usura. Després tindrem una entrevista a Irene César i a Pedro Morales de Die Dream, que el 2026 tornaran a enregistrar. Com sabeu, HDMR té dos programes, Hot Dance 80, que s'emet per Catalunya i Andorra, i Hot Dance 90, que és un programa d'Eurodance que s'emet a Xile. L'entrevista l'hem fet en castellà, així s'emetrà els dos programes. I per acabar el programa Hot Dance 80, doncs escoltarem Sabadell Sound. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Usura fou un dels projectes més influents i emblemàtics de la música de ball italiana, italodance i eurodance de la dècada dels 90. Al darrere d'aquest nom es trobava un equip de productors de primer nivell que varen ajudar a donar forma al so electrònic de l'època, combinant elements del house, el techno i el trance amb un enganxament comercial. Open your mind. Open your mind.

El projecte va néixer 1992 a Itàlia de la mà de la discogràfica Time Records. El nom Usura és en realitat un acrònim firmat per les inicials dels cognoms dels seus fundadors i productors clau. La U de Claudio Urbanetti, la S de Gianfranco Sortino, la U de Walter Ugarkovic, la R de Richie Romanini i la A d'Alessandro Alberti. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

Després de l'èxit inicial, el projecte va demostrar que no era un fenomen d'un sol hit, One Hit Wonder, i va encadenar diversos singles de gran impacte a les llistes de clubbing. Sweat. Després d'Open Your Mind, varen editar Sweat, que estem escoltant, editat al 93, seguint la fórmula de samples reconeixibles. Aquesta vegada varen utilitzar elements de Sledgehammer, de Peter Gabriel,

Drive My Crazy, un any després, un tema que abraçava de ple el Eurodance que dominava el continent en aquell moment, incorporant veus i un ritme més accelerat.

0: El 1996, Usura va unir forces amb un altre dels titans de la música dance italiana de l'època. D'atura d'aquesta col·laboració van néixer dos autèntics himnes de les pistes de ball. Un és Infinity.
1: Usura, usura, usura. D'atura, d'atura, d'atura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.
2: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting a journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity.

1997, la continuació lògica de la seva aliança, explotant el so Dream Trance i progressiu que imparava a finals dels 90.

I ja que hem tingut la Irene César i el Pedro Morales avui a Hot Dance 80, acabarem aquesta edició amb música de Sabadell Sound. Ara són els Squash Gang amb aquest seu gran èxit, I Want an Illusion.

0: au bord de la mer.
1: La música de Squash Gun, una formació formada per Francisco Quijada, perdó, José Quijada i Cristina Manzano. Anem ara a escoltar la Cristina Manzano en solitari.

0: La Cristina Manzano, que ha avançat de que a finals del 2026 traurà nou tema.
1: Hola, som els Closet i estàs escoltant Hot Dance 80.

la música dels Closet, Living in Your Eyes. El vàrem tenir a l'edició anterior de Hot Dance 80 perquè vàrem anar a Terrassa, perquè ens va dir Josep Maria, a veure si ens veniu a veure en directe. I ja que ells han vingut, doncs, a Vic, a Taradell, a Tordera, teníem d'anar a veure'ls en directe. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical

0: tenen el respecte tampoc i tampoc ens agrada que ens peguin. Per tant, ha de ser mutu això, sobretot això, tenir empatia per saber doncs que no ens agradaria, no ho fem nosaltres, doncs no ens ho faran tampoc a nosaltres. Més normes, va, seguim amb aquesta llista. Gemma, apropa't al micròfon. Dèiem, a la teva escola hi ha normes, segur que n'hi ha més. Quina altra norma?
1: No contestar les professores.
0: S'ha de respectar en tot cas, no? El mestre s'ha de respectar. I es compleixen totes les normes? Tu creus que aquí a l'escola es compleixen o es compleixen? Quina potser costa més de complir?
1: La majoria dels nens sí, però hi ha alguns nens que els costen.
0: Què és el que ens costa més? Arribem puntual, arribem tard, que seria una norma també. Aquesta ens costaria? Són puntuals?
1: No.
0: O encara ens han de recordar que les 9 hem d'estar, abans de les 9 hem d'estar aquí? Vinga, doncs seguim amb les normes de l'escola, seguim amb el mateix tema. Més normes. Hem dit això, que ens hem de respectar, que no ens hem de pagar, que hem d'arribar puntuals a l'escola. No contestar al professor o professora, és a dir, no desautoritzar-lo. Al final s'entén doncs, que venen aquí a doncs, això, explicar-vos el contingut que heu de assolir, no? per acabar el curs, que esteu a cinquè, no? Què ens diries tu, Maren?
2: No pegar.
0: Es poden resoldre els problemes d'una altra manera?
2: Sí, parlant.
0: Parlant. Ho fem, ho sabem fer.
2: Sí.
0: A vegades ens costa perquè tenim una mica de recel, de rancor, que diem. O no, no ens costa parlar les coses.
2: Sí, a vegades.
0: A vegades sí. No sempre. A vegades passen coses i ens costa parlar. Hi ha gent que necessita també, més que parlar, allò, quan passa un conflicte, no? Necessita com el seu espai, diguem-ho així, no? Com reflexionar abans de solucionar, no? Però és bo parlar-ne, no? És bo, Vinyet, parlar les coses. Com arreglaries tots els conflictes?
3: Parlant i anant a una professora per dir-li el que està passant.
0: Clar. I a vegades, clar, diu, les coses se solucionen parlant. Clar, les dues persones que han tingut el conflicte, és bo, no, que parlin, perquè de diferències en tenim moltes, Vinyet, de diferències en tenim moltes entre les amistats, no? Però és bo, no? És bo parlar-ne, no? Per exemple, ara manegem l'Helena i tu, no, Vinyet, heu tingut un petit conflicte de poca importància, però hi és aquest conflicte, no?
3: Sí.
0: Igual t'ha dit alguna cosa que t'ha sentat malament, i llavors, ostres, en aquell moment t'ho ha dit i ostres, i tu, sense voler, la teva reacció ha estat rebutjar-la, no? Allò de dir, doncs si no d'això, doncs no ets la meva amiga, que potser això no passa tant a cinquè, però segurament que quan éreu petits passava, no? I fas una petita empenta, clar, això no està bé, no? Com ho resolem? Dèieu parlant, no? Hem posat aquest exemple, no, de dir, doncs mira, ella li ha dit a la Vinyet una cosa que no li ha agradat, no? Com ho resoldríem? Què li diries tu a l'Helena? Helena, el que m'acabes de dir, què li diries?
3: Helena, no m'agrada el que m'has dit perquè m'has fet sentir malament.
0: I l'Helena què li diria? Clar, perquè li has dit una cosa que potser a la Vinyet no li agrada, com et disculparies una mica o...?
2: Perdó, jo no volia fer-te sentir malament.
0: Jo no et volia ofendre. Bé, aquest és un cas molt fàcil, no? Però clar, a vegades els conflictes són d'una envergadura més gran. Vinga, la Gemma, demana la paraula, Gemma. Sense, no cal dir noms, no? Però situacions que es puguin produir, Gemma, com ho resolem això? Dèiem, és important parlar-ne. Per tant, ara tenim un conflicte de que algú, doncs, ostres, també m'ha ofès potser amb la imatge, no? Això passa a vegades, ostres, que et fan broma amb el pentinat i tu t'ofent, o aquella típica colleja, no?, que es fa molt a vegades i que, clar, porta doncs, aquella colleja i l'altra que es rebota i que, per tant, ja s'està produint un conflicte, no?, i acaba amb una esbaralla. Com ho resolem, això?
1: Això, doncs, el més normal seria anar a la professora i dir-li m'han donat una colleja. Però, per exemple, jo, ahir, amb una companya...
0: No diguem noms, però...
1: Amb una companya, estava jo amb una altra companya escrivint una cosa, no?, i veient què feia. I va venir, em va tirar el cabell i ens van començar a barallar perquè jo li vaig tirar i em va tirar i jo li vaig tirar i llavors ens van

0: Ens vam agafar i ens vam començar a donar patades i després estàvem enfadades i va venir la meva companya perquè m'anaven a posar un parte a mi perquè havia començat ella i em va demanar disculpes i ja tornem a ser amigues.
1: Bé, Déu-n'hi-do, això no hauria de passar. En tot cas, Gemma, jo no... No s'ha d'arribar a aquesta situació, heu de conviure bé, aquí a l'escola està clar que ens esbarallem, però ja anem a cinquè de primària i per tant doncs jo crec que sou ja prou madures, no?, per entendre que hem de ser respectuosos uns i els altres i bé, n'hem d'arribar ni a estirar-nos els cabells, ni a fer empentes, ni a fer res. Mare, va, normes, ens costa complir alguna norma, perquè hem dit moltes de normes, també mostrar interès, no? Dèiem, cal mostrar interès en l'estudi. També tu imaginem que estem en classe i algú que no mostra interès, sinó que es posa a dormir a la taula. Saps? Això seria una falta també de respecte i per tant la norma és mostrar interès perquè ens estan ensenyant alguna cosa. Què en penses d'aquesta norma?
2: Doncs de que està malament perquè no es pot dormir a la taula, a la classe.
1: Clar, això passa, ho dic perquè a vegades no som conscients que hi ha unes normes i no, o no les entenem o potser, ostres, no hi donem importància i clar, al final hi ha algú que està fent un esforç allà, no?, per explicar-nos alguna cosa. Diu també mantenir una bona actitud de neteja i ordre. Què passa? Clar, a vegades estem a classe, no?, i les típiques boles de paper per tot arreu, no?, això no està bé, no? Helena, posa't a prop del micròfon i com dèiem, l'espai net, no?
2: Sí.
1: És una norma.
2: A vegades està una mica amorotat el terra i les taules i clar, la professora diu que recollim i alguns no recullen i això pues, la professora
1: bueno, us ha de dir que ho heu de recollir perquè al final molesta,
2: sí.
1: Perquè tots, imagineu que vosaltres tots no ordenéssiu el vostre espai, imaginem si no poséssim aquesta norma, no?, de ser nets. Clar, a totes les taules brutes, boles de paper per tot arreu. Jo crec que no és lògic, no? Clar, hem de ser nets, respectuosos, no?, deien, però nets també, perquè cal un ordre, no?
2: Sí.
1: Si no, no sé si us concentraríeu, estaríeu més pendents dels dibuixets de la taula que del que us estan dient, no? Sí o no?
2: Sí.
1: Val, Emma, i seguim, en tot cas, amb el tema del no portar mòbil. Enteneu perquè... Emma, no, Vinyet. Això, entenem la norma de que no es pot portar mòbil a les aules, el per què?
3: Sí, perquè si no la gent es posaria de baix de la taula a mirar el mòbil i a jugar a jocs.
1: Clar, potser és una de les normes que costa més entendre, però clar, hem de pensar que si no estem atenent, no?, estem amb el mòbil, no amb el mòbil, és una falta de respecte ja cap al professor, però és que a més vosaltres veniu aquí a aprendre, és a dir, entenc que hi ha un interès comú. Gemma, hi ha un interès comú, venim aquí a aprendre?
4: Sí.
1: Val. Per què venim a aprendre?
0: Per a que quan siguem grans podem tenir un treball i perquè hem d'aprendre les coses.
1: Per tant, entenem que no podem estar prenent amb el mòbil que ens estigui molestant a cada moment, no? S'entén aquesta norma de que no es pot portar un mòbil?
0: Per exemple, a mi m'agrada més leer que veure el mòbil.
1: Clar, però entenem les normes? Sí, no? Per tant, perfecte que t'agradi més llegir, perquè així doncs, aprofitem per llegir molt i sobretot a casa no estem tan enganxats al mòbil, que ara parlem de la segona part d'aquesta tertúlia, que és que no només hi ha normes a l'escola, sinó que també hi ha normes a casa. Per tant, a casa, quina norma familiar us resulta més difícil de complir? Perquè segur que també teniu coses estipulades.
2: No respondre.
1: No contestar. Veig que aquest tema surt, no contestar la professora, no contestar a casa... costa complir per què?
2: Perquè a vegades la teva mare o pare t'obliga a fer una cosa i tu no vols i llavors li dius no vull.
1: a vegades contestes malament perquè en aquell moment sembla que el teu pare i la teva mare t'està com molestant, no? I dius, jo és que estic fent una cosa que la vull fer. Però clar, és una reacció, però hem d'entendre que bé, si ens ho diuen
2: està malament.
1: Està malament. Ens ho diuen és per benefici vostre, no? És a dir, perquè igual esteu massa estona davant de la pantalla i heu d'estudiar, no? O el que sigui, no? O sigui, li anem a preguntar a l'Helena a casa seva la norma familiar que potser resulta més difícil de complir. Ella diu, no es contesta, és a dir, no m'has de contestar, no m'has de rebatre. Al final els pares també són l'autoritat i vellen per vosaltres. A casa teva, què ens costa, en teu cas? Perquè n'hi ha, a totes les cases hi ha normes, apropa't, sisplau.
2: No barallar-me amb el meu germà.
1: No és barallar-te amb el teu germà, normal. Conflictes n'hi ha sempre, no? És la que costa més?
2: No.
1: A vegades, al final, la baralla és allò... Perquè, mira, els germans també conviuen molta estona junts, no?
2: Sí.
1: I ens barallem per tonteries moltes vegades, no?
2: Sí.
1: Sí. Bé, en el cas de la vinyeta, tu què et costa? Va, de casa teva, normes.
3: No crida.
1: No crida, bé. I entens la norma, no?
3: Sí.
1: Va, imaginem-nos que tots estiguéssim cridant, no? A casa. Sí. Què passaria?
3: Que hi hauria molt soroll.
1: Seria un caos, no? Tots cridant, no? No estaríem bé, no estaríem relaxats i ens faria mal al cap al final, eh? I què més? Perquè no, ningú de vosaltres ha dit endreçar-se a l'habitació. Veig que això us agrada, no? I sembla?
0: La tinc ordenada.
1: La tens ordenada? Aquesta norma la complim bé. No ens costa, no?
0: Jo la tinc bien todo.
1: Sí, val, no, perfecte. Jo deia perquè, clar, hi ha normes i, clar, també el tema d'ordenar i endreçar les coses també és important perquè si no seria un desordre, vaja, que no ens permetria trobar res, tampoc, ni la roba, ni les
0: Mira,
1: coses.
0: Mira, jo ara tinc una llitera, ¿vale?, que em van comprar fa un mes o així, i abans tenia la cama, que era més petita, i ho tenia tot, a vegades tenia pantalons i alguna sudadera sola de la cama. I venia la meva mare un dia, ves a recollir això, jo no volia, i sempre ho acabava fent ella.
1: Molt bé. Vinga, doncs anem avançant amb el tema aquest de les normes. Si poguéssiu suprimir una norma de l'escola, quina norma suprimiríem? Vinga, per aquí la mare, ràpid, t'ha vingut al cap una norma, no?
2: Sí. No agafar les coses dels altres.
1: No t'agrada aquesta norma?
2: No.
1: Però clar, no agafar, entenc que no pots agafar les coses dels altres sense permís, no?
2: Sí.
1: Perquè si no, què passa?
2: Et pots enfadar.
1: Clar, s'entén, doncs, també que existeix aquesta norma. En tot cas, seguim per aquí. Helena, suprimim una norma, va, que avui teniu poder. Quina norma suprimim de l'escola?
2: No pagar perquè així em puc defensar.
1: Val, sí. Però en tot cas, suprimir una norma vol dir que la norma és no pagar.
2: Yeah.
1: És important que hi sigui, no? Perquè imaginem-nos que la norma la traiem, llavors ens pagaríem tots, perquè no hi hauria norma.
2: Sí.
1: Però llavors tu vols treure la norma de no pagar? Permetries que es pagués a l'escola? Jo crec que no, eh?
2: Ja,
1: yeah,
2: però...
1: Vinga, una altra norma, una norma que suprimiríem a l'escola.
3: No ho sé.
1: Clar, és que al final és més fàcil de dir, doncs, la norma d'arribar a les 9, perquè no posen, la canvien i la posen arriba a les 10, perquè jo vull dormir més. És una norma que al final, aviam, començar a les 9, començar a les 10 és diferent, no? No perjudica com el que es pugui pagar, no? Normes, no? Quina norma m'agradaria treure? O sigui, o canviar-la, no? Que no em deixin jugar a futbol al pati, no? Doncs jo posaria que es pugui jugar a futbol al pati, per exemple, no? Coses així. Que segurament teniu alguna idea vosaltres, no? De dir, doncs jo més faria allò una norma com al revés, no? Costa, això de les normes. Si poguéssim suprimir una norma de casa, Gemma.
0: Quan fer les coses quan nosaltres vulguem.
1: Fer les coses com vosaltres vulgueu. Això seria
0: o
1: genial,
0: no,
1: eh?
0: És el de respondre això, no, sinó... La mare em diu, en 5 minuts et vull a la cama. Doncs pues que nosaltres diguem quan anem a la cama.
1: Molt bé. Vinga, i última per aquí. Va, una altra norma d'aquestes que suprimiríeu de casa? O la canviaríeu, en tot cas? No ve res al cap. I per aquí? Alguna idea més? Passem a la següent pregunta. Doncs va, si haguéssiu de formular una norma nova a l'escola, quina norma formularíeu vosaltres?
2: Jo formularia estar tot el dia al pati.
1: Val. Vinga, què més? Estar tot el dia al pati, és genial, eh? A mi també m'agradaria, si fos més petita estigués aquí al Maricel.
3: Que ens deixessin cridar.
0: Compartir el pati amb els petits, o sigui, que la vella aquella allí de fusta no estiguessi i podem entrar als dos patis.
1: Patis compartits, que no hi hagués una tanca al mig.
0: Sí, perquè ens agrada molestar amb els petits.
1: Clar, molt bé, què més? Va.
2: Doncs de que cada setmana hi hagi una excursió, però valdrien molts diners.
1: Està molt bé això, de les excursions. A mi també m'encantaria viatjar, com dius tu, moltes excursions perquè us agrada més sortir, no? Que estar aquí,
2: sí.
1: Conèixer coses noves, fent excursions. Molt bé, i què més? Creieu que són necessàries ja per acabar les normes o no? Helena, tu què en penses?
2: Que sí.
1: Val. Una cosa és que no ens agradin, però són necessàries, no? Per
2: sí.
1: Què són necessàries?
2: Perquè si no tot farien el que volguessin i seria un caos, tots estarien barallant-se i agafar tot el que volguessin.
1: Molt bé, ho has explicat bé, el món perquè funcioni calen unes normes. Què en pensem per aquí? Vinyet, calen o no calen? I com ho explicaries tu?
3: Sí, calen, perquè si no, no hi hauria convivència.
1: Clar. Gemma, calen o no calen? Normes.
0: Sí, calen.
1: Per què?
0: Perquè si no, la gent faria el que vulgui.
1: I per tant?
0: Per exemple, si per exemple estem a l'escola i passa un de l'institut i no hi haguessin normes, podria entrar i portar-se un nen.
1: Clar. Per tant, no. Han d'haver unes normes, eh? No pot ser. Perquè si no, tot el que tenim aquí, si deixem via lliure, no? Se ho endurien, no? I per tant, no, després no podríeu aprofitar vosaltres aquestes, tot el que teniu al Maricel per vosaltres mateixos, els patis, no? Els patis, el que sigui.
0: Trarien i farien tot.
1: Clar, clar.
0: No hi hagi normes i no entrar.
1: No es pot entrar si no ets alumne d'aquest centre. És una norma, no? I hi ha d'haver un control. Molt bé. I última paraula sobre aquesta reflexió de les normes. Calen o no calen normes?
2: Calen, perquè pot la gent fa el que vulgui i això no estaria tan controlat tot.
1: Molt bé, doncs segona part, ens apropem novament al micròfon. Helena, comencem amb tu. Què t'agradaria tu escoltar a la ràdio, canviant de tema?
2: Música.
1: I què et fa sentir la ràdio?
2: Alegria.
1: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
2: Golden.
1: I un llibre?
2: El secreto de bruja.
1: Molt bé. I una pel·lícula?
2: Las verdaderas K-pop.
1: Vinga, seguim amb la Vinyet. Vinyet, què t'agradaria tu escoltar la ràdio?
3: Aquest programa.
1: Perfecte. Què et fa sentir la ràdio?
3: Alegria.
1: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
3: Elefants.
1: I un llibre?
3: Males bèsties.
1: Una pel·lícula?
3: La fàbrica de xocolata.
1: La fàbrica de xocolata. Molt bé, m'agrada aquesta pel·lícula, també l'he vist. I la Gemma, t'agradaria escoltar la ràdio? Què t'agradaria?
0: Festa major.
1: I què et fa sentir la ràdio?
0: Alegria.
1: Recomana'ns una cançó.
0: No és Miami.
1: Ah, no t'ocupa els búhos, eh? Un llibre.
0: Robin Hood de Jerónimo Stilton.
1: I una pel·lícula.
0: Matilda.
1: I acabem amb la mare. Què t'agradaria escoltar la ràdio? Ai, perdona, com et dius?
0: Maren.
1: Maren, la Maren, doncs. Acabem amb la Maren. Què t'agradaria escoltar la ràdio?
2: Música.
1: Què et fa sentir la ràdio?
2: Felicitat.
1: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
2: A la fresca.
1: I una pel·lícula?
2: Lilo i Stitch.
1: I el llibre?
2: Algú de les teves sisters.
1: Molt bé, doncs tanquem el programa, ho fem amb el lema de Ràdio Cubelles. Començo jo, fem roda, una a una. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles,
1: el micròfon.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Doncs d'aquesta manera nosaltres que posem ja el punt i final a la tertúlia d'avui, avui en companyia doncs d'aquestes noies que tenim aquí, el Maricel. Que vagi molt bé el curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau, adéu.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
2: Isabel. Doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Si vols notar la diferència, escolta Ràdio Cubelles.

0: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem amb alumnat de l'escola Maricel. Aquí ja tenim asseguts aquí a la taula d'aquesta tertúlia. Primer de tot anem doncs amb el torn de presentacions, els anem a demanar un a un que es vagin presentant. Com et dius?
1: Sara.
0: Què tal, Sara? Com estàs?
1: Molt bé.
0: És la primera vegada que et poses davant d'un micròfon? O ja havies parlat aquí a la ràdio?
1: Sí, als tallers vam fer ràdio.
0: Molt bé, per tant, doncs ja ho tens per la mà, això, diguem-ho així. Qui més tenim avui aquí assegut a la taula? Vinga, anem al segon torn.
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Martín.
0: El Martín, doncs, Martín, què tal? Com estàs?
3: Bé.
0: Bé, tens ganes de parlar avui per la ràdio?
3: Sí.
0: Sí. I a qui més tenim?
4: Hola, sóc el Nolan.
0: Nolan, què tal?
4: Bé.
0: Nerviós? Et veig una mica nerviós.
4: Bueno,
0: una miqueta, no? Molt bé, doncs ja estem a punt i comencem avui parlant doncs un tema. Avui parlem d'assetjament i ciberassetjament. Ho farem a través d'un vídeo que ho puc veure doncs a casa o a classe, no? Comencem una mica explicant què es veu en aquest vídeo, no? Sara, què és el que passa amb un dels vídeos que ho puc veure que parlen sobre aquesta identitat virtual que pot produir després, doncs, segons si no ho gestionem bé, assetjament o ciberassetjament. Què hem vist al vídeo?
1: Doncs que la gent es posa la seva vida i la resta poden tenir aquesta informació.
0: Qui apareix? Primer de tot, anem a explicar-ho.
2: Apareix un nen que juga amb altre nen i li diu a la seva amiga que hi colgui un vídeo d'on se va dormir.
0: O sigui, apareixen dos nens, no? I un li diu a l'altre: penja un vídeo, no? O sigui, li grava un vídeo de l'altra persona que està dormint i el penja a la xarxa. Això és el que veiem?
2: Sí.
0: Sí. Què passa amb això?
2: Pues que la gent està veient tot el rato els vídeos.
5: ¿Lo prueba difícil, no, de hoy?
6: Sí, me fue re mal.
5: Bueno.
6: Che, te re empujó, no vas a hacer nada.
5: Yo que vuelo y volvo, solo soy pavo.
6: Compartí la foto que le sacaste cuando estaba dormido.
5: Agarré la compu y compartí una foto que tenía de él. Era solo para molestarlo. Estaba tan enojado que ni lo pensé.
7: No era la primera vez que me molestaban. Siempre me hacían sentir incómodo. Pero al ver la foto publicada en el muro, sentí mucha vergüenza. La podía ver toda la escuela.
5: Cuando vi la foto en mi muro me reí, se la pasé a un compañero para que también la comparta.
6: Toda la clase se está riendo.
5: La imagen se volvió muy viral.
6: Me sentía mal por él, pero si decía algo me podía pasar lo mismo a mí.
7: De repente mi cara estaba en todos lados. Los comentarios no paraban de crecer.
8: Bueno, la idea es que cada uno pueda aportar algo y hacer un trabajo todos juntos, con las palabras importantes de todo el texto, y armamos entre todos, que ya lo saben, la red conceptual con las conchas. ¿Se animan?
9: Sí, sí.
8: Yo soy... Ahí esa palabra.
10: Señor.
8: Sí, Agus, ¿qué pasó?
10: Hace un montón de días que no viene Sebastián.
8: Sí, me dijeron que estaba enfermo. ¿Quieren contarme algo? ¿Quieren que salgamos y hablamos tranquilas?
6: El ciberbullying daña. No te calles.
5: No te sumes.
7: A todos nos puede pasar.
5: Cuando hay ciberbullying, alguien sufre.
6: Para llevarnos bien, tenemos que comprometernos todos.
11: Si necesitas ayuda, habla con un adulto de confianza.
0: Clar, què passa? Que nosaltres, quan gravem un vídeo i el pengem a la xarxa, què passa amb aquest vídeo? Que el pot veure tothom, no? Per tant, hi ha un risc, no? O sigui, ho hem de fer o no ho hem de fer, això? Comencem per aquí.
4: No, no s'ha de fer. Que l'altra persona es sent malament.
0: Clar, no ho hem de fer, no, a ningú ens agradaria, no? Però imaginem-nos que un de nosaltres està dormint i l'altre li grava com està dormint i després ho comparteix a tothom. Mm. Per què això, no? Primer, perquè perdem aquesta identitat. Sabeu que tot allò que va a la xarxa, tot allò que es penja a internet, ja no ho podem controlar, perquè està a l'abast de tothom. Tothom es pot baixar aquella imatge, aquell vídeo, i poden fer un mal ús, no? Per tant, no podem, hem de conèixer aquests riscos que hi ha, no? A internet, que n'hi ha molts. Hi ha coses positives, coses negatives, no? D'internet, de les noves tecnologies, però hem de conèixer una mica, doncs això, els riscos, no? Per tant, tot el que hi ha a la xarxa és públic. No sé si vosaltres coneixeu què és l'internet, sí, i les xarxes socials. Sí. Vinga, anem a fer una roda d'això. Com ho explicaríeu amb les vostres paraules? Què és una xarxa social? O posa'm algun exemple.
2: Pues és una aplicació que pots, quan fes una foto, pots veure el que finge la gent.
0: O sigui, quan diem xarxes socials, n'hi ha moltes, no? I aquí té el X, no? L'antic Twitter, l'Instagram, el TikTok, tot això són xarxes socials, no? I què fa la gent?
2: Pues penjar coses.
0: Ho veiem cada dia, no, això? Què passa amb això? Doncs que clar, tot allò que pengem, sigui informació escrita, sigui una imatge, tot allò ho llegeix tothom, no? Allò que pengem, ho estàvem explicant, què passa amb allò?
4: Pues que tot el món ho veu.
0: Anem a llegir aquest text i ara ens farem les preguntes. Diu, hem de tenir clar que internet no és una dimensió o un portal paral·lel de la nostra vida, on tothom és anònim o neutre. No és això. Al contrari, a internet tot està vinculat a una identitat, a una persona. I sempre, doncs, es queda allà, en aquell espai, una vegada ho publiquem, es queda allà penjat. El que passa a la xarxa és igual de real que el que passa fora d'ella, el que passa al dia a dia. I per tant, hem de mantenir els mateixos valors que en qualsevol espai de la vida real, perquè som la mateixa persona dins i fora de la xarxa. Les persones no canvien. No facis a internet el que tu no faries al parc, o el que tu no faries a la plaça, o el que tu no faries a l'escola o a casa teva. A més, hem de tenir present també que a internet la nostra identitat es pot resseguir, és a dir, ens poden fer un seguiment d'allò que estem penjant. És a dir, qualsevol persona pot buscar el que hem dit, el que hem fet o el que hem penjat a la xarxa. I passats uns anys, a vegades doncs, només unes hores després, es podem haver penedit d'allò que hem publicat. També hem de saber que el rastre que deixem a internet sobre les nostres accions es pot utilitzar com a prova en un judici a favor o en contra nostre. Què vol dir això? Que si fem un mal ús d'allò que pengem, doncs clar, al final allò ja no ho podem esborrar, perquè és que ja és públic. Què deia aquest vídeo? Aquest vídeo hi havia dos nens, no? Un, no sé si per fer-lo una broma, no? El grava mentre l'altre està dormint i ho penja a la xarxa. Està malament això. Per què? Perquè estem publicant la imatge d'una altra persona sense el seu consentiment i a més aquella persona està dormint, no? Ara imaginem-nos, doncs això, estem a l'escola, estem al parc, estem a qualsevol plaça, vosaltres captaríeu imatges de persones i ho penjaríeu a la xarxa?
2: No.
0: No, normal això, no? Què passa? Tots vosaltres teniu una imatge, no? Ara quants anys teniu?
4: 10.
0: 10 anys, no? Clar, si al final nosaltres fem coses que no estan bé, quan siguem més grans, què passarà? Quan anem a buscar feina, ens poden buscar,
4: sí.
0: El jefe de la teva feina pot dir, vaig a veure què tal aquest noi, no? Que ve a demanar-me feina, què tal és, no? I tot allò que hem penjat a la xarxa pot dir, ostres, doncs és bona persona, no és bona persona, pot conèixer moltes coses de tu. Al final, tot allò que pengem dona informació i potser no ens interessa, no? O sigui, al final ens estem com creant una història, no?, internet, de com som nosaltres, què ens agrada, tot allò que pengem a la xarxa és informació. Doncs hem de vetllar una mica si volem o no volem que això sigui públic. Altra cosa, no sé si sabeu que hi ha perfils, no?, a les xarxes tancats.
1: Privats.
0: Val, què sabem? Vinga, ja en sabem.
1: Doncs que els usuaris privats, tu penges una foto i no la poden veure.
0: no tothom la pot veure, no? Tu pots tenir una xarxa social i acotar-la només que no sigui pública, que sigui privada i que només la vegin aquelles persones que tu indiquis, que pot ser el teu pare, la teva mare, algú de la família, i dir, no, jo no ho obro als amics, o sí, ho obro a aquesta amiga o a aquest amic. El que hem de tenir en compte també és que a vegades tenim amistats que un dia deixen de ser amistats,
1: sí,
0: i que per tant també ens poden decebre i potser, doncs, clar, hem compartit alguna cosa i ens poden, a vegades ens poden fer mal, no? Perquè depèn de quina edat, a vegades no som ni conscients, de que podem provocar coses per falta d'aprenentatge, no? Que bé, que no estan bé, no? Per tant, per què diem això? Perquè en aquest vídeo es veuen dos nens, no? Un li vol fer una broma i el grava mentre s'està dormint i ho penja, no? Parlem, doncs, de les bromes. Creieu que això és una broma?
2: No.
0: No, la cosa és seriosa. Això no ho faríem mai, no? Si parlem de les bromes, sabeu que hi ha diferents tipus de bromes?
2: Sí. Sí.
0: Val. Quines bromes coneixem? Va, anem per
2: aquí. Com la de pegar-te un susto.
0: Allò, un ensurt, no? Què tenim? Doncs bromes que potser poden ser...
2: De mal gust i de bon gust.
0: I de bon gust. És a dir, algunes que són divertides i altres no. Com sabem nosaltres si aquella broma ens ha agradat o no? Perquè, clar, aquí hi ha reaccions, no?
4: Pues una broma que ens agrada, o sigui, que ens fa riure, és una broma que és bonica, que... i altra que no, és, per exemple, si t'has tallat el pèl i et peguen un...
0: Una colleja, que es diu.
4: Una colleja, sí.
0: Sí, ja entenc. Això no agrada, no?
4: No.
0: Val. En tot cas, hi ha bromes de tot tipus, no? Hi ha algunes que ens agraden, altres que no, algunes fan gràcia, altres no, però també hem de saber que hi ha gent que no li agraden les bromes, per tant s'ha de respectar a tothom, no? Tots plegats sou diferents. Tu fas bromes, per exemple?
1: A vegades.
0: A vegades sí. A tu t'agrada que et facin bromes?
1: Depèn.
0: Depèn. Per tant, anem a acabar de fer la roda. Tu t'agrada que et facin bromes?
2: A vegades, quan no fan gràcia, no.
0: Clar, quan no fan gràcia, no. Però som, nosaltres ens agrada fer-les, també?
2: Sí.
0: I quan les fem, tenim cura d'alguna cosa? Pensem en l'altra persona,
2: sí,
0: qui li
2: sí.
0: Fem? Sí.
4: Jo sí, faig bromes, però són de bon gust.
0: Val, per tant, hi ha moltes de bromes, però si una broma es fa repetidament, continua fent gràcia o no?
2: No.
0: Per què deixa de ser una broma?
2: Perquè quan la fas una vegada i no li agrada, la fas una altra vegada i no fa gràcia.
0: Clar, això ja deixa de ser una broma. Estem d'acord tots plegats?
4: Sí.
0: Sí? Sí. Per tant, sabem quan molesta i quan no molesta, no? En el vostre entorn segurament heu vist moltes coses i moltes situacions, sigui doncs fora de l'escola, no? Inclús estem al parc, no? I veiem que hi ha nens petits que entre ells es molesten i no ho saben, són molt petits, però ens anem fent grans i a vegades doncs això, fem broma i l'anem repetint i allò molesta. Moltes vegades fem broma de què? Doncs un pentinat, físicament fem alguna broma i aquella persona no li fa gràcia, no?
2: Oh.
0: No sé si podríem posar algun altre exemple.
2: Sí, una vegada a la nostra profe li posaron un graffiti a la paret d'ahir, pues que era una mala.
0: Diguem-ho així, sense dir noms, no està bé deixar notes, no?, ofensives, no?
2: No li va agradar.
0: O sigui, a ningú li agrada que li facin bromes. O la típica broma que a vegades jo també he vist, no? Que algú va a seure i li retires la cadira. Això no és una broma, no?
2: Perquè te pots fer mal a caer-la.
0: Tenim clar que les bromes es poden convertir en assetjament, en bullying, no?
2: Sí.
0: Com definim la paraula bullying?
2: Pues bullying és quan penges una foto a lista o no sé, y la gente lo ve y le fa gracia y va enviando fotos a las personas hasta que llega un momento que no tiene amigos y...
0: Sí, el bullying és assetjament, sí. És fer alguna cosa cap a una altra persona insistentment, aquella persona no li agrada el que li estan fent, perquè moltes vegades són bromes de mal gust, no? O enganyen aquell nen o nena, no? Li diuen, mira, si fas això, doncs et donaré tal cosa. A vegades és una broma com per riure, no? Mira, si ara tu, no sé, alguna broma de mal gust, no? No sé, et talles els cabells, per exemple, amb la maquineta, no? I et deixes pelat, et donaré 100 euros. Això pot ser una... Clar, l'altre nen, innocentment, pot dir, doncs, ostres, doncs sí, doncs t'ho compro, no? I després què fan? L'estan gravant i ho pengen a internet. Això és anar, doncs, en contra d'aquell nen, i per tant, això és bullying. Vosaltres veieu la televisió, hi ha moltes pel·lícules on podem veure molt clarament l'assetjament escolar. Diguem, aquesta nena està dormint tranquil·lament perquè l'agrades, no? I després ho penges en aquest vídeo, no? O perquè et rius d'algú, no? Continuadament tu estàs sempre doncs, rient d'un nen, d'una nena, el rebutges, parles malament d'aquell nen, d'aquella nena, i això cada dia, no? I el deixes sol. Això és bullying, no? Això és assetjament. Coneixem què és, perquè a vegades no som conscients, no som conscients del que és, no? I què seria l'assetjador i aquells que s'ho estan mirant?
1: Doncs seria, per exemple, un nen empuja un altre i se'n va, i l'altre es posa a plorar i el deixen allà. I els que estan mirant no van a les profes, per exemple, a vegades.
0: Clar, per tant, hi ha moltes situacions, això es veu constantment arreu, a tot arreu es veuen situacions aquestes que poden començar, doncs, com que no té importància, però que la cosa va en augment, no?
2: O quan un amic està columpiando i llama a otro amigo para que lo saque, y luego empieza mal y se pegan. Uh-huh. Uno acaba fatal.
0: Jo he vist pel·lícules, no?, d'algun nen, no?, que arriba a l'escola, no?, i algun altre que es pensa que és més que aquest nen, no?, que es pensa que és dèbil, què fa? Doncs li roba l'entrepà, no?, li roba l'esmorzar i se'l queda a ell, no?, i això cada dia. Això seria una situació també de bullying, d'assetjament, que no està bé. Per tant, hem d'entendre que el que no t'agrada que et facin a tu, no ho facis tu, no? I els que estan mirant i no fan res, també una mica són còmplices, no? Què han de fer aquelles persones que ho veuen la situació? Jo crec que ella ho ha dit molt bé, no? Que has dit, què faríem? Si veiem una cosa, aniríem a...
1: A una profe.
0: Aniríem a avisar, no? Mm. I què penseu d'aquella persona que ho està sentint, que ho està vivint, que és la víctima? Què ha de fer la víctima?
4: Pues anar també a una profe, si la té cerca, i... También no dejar que te peguen, defenderte un poco, pero no muy bruscamente.
0: Vosaltres dieu, hi ha vegades que s'arriba a les mans, és a dir, que algú pega algú, no? Que clar, a vegades comença amb la broma aquella de jo et faig una petita espenta i acabem doncs, fent una gran espenta i a terra. Això no. Ho dic perquè clar, a vegades fem bromes així, que no són bromes, no?
2: Ahir estan jugant en lloc, un amic va fer una broma, i l'altre va acabar fatal i així va acabar.
0: Sí, situacions de convivència, que diguem així, poden haver moltes, no? El que hem de veure és el que és una broma, el que deixa ser una broma i el que realment acaba sent, doncs això, preocupant perquè ja és una situació insostenible. La víctima ha d'explicar-ho a casa, ha d'explicar-ho a l'escola, no? I aquell que ho veu, també, doncs home, no ens hem de sumar al que està malament fet, en tot cas hem d'anar a avisar, no? Hem de pensar també en com se sent aquella persona. Vosaltres us podríeu posar a la pell de les persones que pateixen això? No sé si esteu d'acord en que a vegades ho fan, o sigui, la persona que provoca la situació es creu molt valenta o es vol fer el guai. Què en pensem del que és l'assetjador, no? El que ho fa i que van a buscar un nen o nena que potser deu pensar, en aquest m'hi puc posar, no? És com més dèbil. Creieu que és així, això?
2: Sí.
0: A vegades sí, no? I a vegades el que ho pateix no vol parlar, té por. Té por d'explicar-ho, no? Això passa, a vegades un s'ho calla i no ho diu, no? Perquè té por de la reacció, no? Clar, perquè vosaltres, per què creieu que quan algú fa una broma, per què comença aquesta broma? En aquest cas, el vídeo, per què? Per què va començar aquest nen a gravar l'altre nen que estava dormint?
4: Perquè ho va... va córrer l'altre nen i sense voler ho va empujar, i l'altra nena i una nena que estava al costat del nen li va dir penja la foto.
0: Si a tu, vosaltres us diguessin que féssiu alguna cosa que no estigués bé, ho faríeu?
2: No.
0: Per tant, sabem el que està bé i el que està malament en aquesta taula, no? Sí?
2: Sí.
0: I anem a reflexionar una mica més, no? A vegades algú veu alguna situació però no ho vol explicar tampoc, és a dir, ho estàs veient que aquell nen, aquella nena ho pateix, però no ho expliques, perquè clar, dius, home, jo tampoc vull que m'arraconin, no? Això també passa, no? A vegades hi ha grups, no? Es creen com grups, i tu no estàs fent assetjament, ho estàs mirant, però clar, en part ets còmplice, i també et fa por de parlar, perquè penses, aviam, si ara jo parlo, potser ara se m'hi tornarà a mi, aquesta, no?
1: Sí.
0: No sé si ho explico bé o no.
1: Sí, al vídeo també va sortir això, que hi havia una nena, o sigui, un nen, perdó, i ho va veure tot i no li va dir al profe perquè pensava que li en, com si li fossi el següent, per exemple, que li fessin una foto fent algo així i la colguessin.
0: Parlem a vegades de l'assetjament que pot ser més presencial al parc, a les extraescolars, pot passar a les escoles, a tot arreu, a casa pot arribar a passar, doncs, qualsevol situació que vivim, però després hi ha el ciberassetjament, que com explicaríem què és el ciberassetjament quan això ja es fa viral a les xarxes, que és el cas d'aquest vídeo que comentàvem, no? Aquest nen o nena que un dorm, l'altre li fa el vídeo, ho penja, els altres l'animen, el que sigui, no? Al final estem davant d'un cas. Això ja seria ciberassetjament, perquè allò que hem gravat i que hem penjat a les xarxes, doncs, té unes conseqüències i molt greus. Llavors, quines recomanacions doneu vosaltres per evitar aquestes situacions? Quina recomanació donaríeu vosaltres? Pues, què faríeu?
2: Llamar a una profe i després decirle a ese niño o niña que no se puede hacer eso, que si es como que tú, si te colgas a ti una cosa de tuya por las redes esas, pues da que te sentirías mal.
0: Clar, nosaltres veiem un nen que s'està portant malament amb un altre, una nena, com evitar-ho? Què li diem a aquella persona perquè vegi que no està bé el que està fent?
4: Que no s'ha de fer i que això està malament perquè l'altra persona es sent malament.
0: Clar, i el paper que juguen les persones que ho estan veient com passa però que no es posicionen ni en favor ni en contra. Quin paper creus tu que juguen, no, aquestes persones?
1: Doncs un paper molt important, perquè han d'anar als profes.
0: Està clar que ha sortit la paraula demanar ajuda, no? Però sí, demanem ajuda, però també seria bo, no, que entre el mateix grup, si és un grup, perquè normalment doncs, hi ha algun que és el líder i els altres que l'acompanyen, no?
1: Sí.
0: Intentar fer veure al líder que no està bé, no?, el que està fent, sí. O explicar-li també que això no és una broma, això ja va més enllà. A vegades hi ha nens que és que no comprenen que allò no és una broma, no? O que sempre li fan els motes, els sobrenoms que es posen a vegades... Un li pot agradar que li posin un sobrenom, però hi ha un altre que no. Potser algú li fa gràcia i diu, mira, en comptes de dir-me, no sé, Sergi, diguem C, no? No sé, per dir alguna cosa. Però hi ha altres que potser no li agrada, o que riuen del cognom, això també passa, no? A vegades sí que hi ha gent que li agrada que li diguin un sobrenom, però hi ha altres que no. Per tant, si tu saps que a aquella altra persona no li agrada, què has de fer?
2: Pues decirle que eso no se puede hacer, que pare ya está.
0: Val, per tant, veieu solucions per prevenir o acabar amb el assetjament o ciberassetjament? Vosaltres veieu solucions?
2: Pues decirle que no, que si lo vuelve a hacer, pues ya está, estará...
0: Castigat? Clar, veig que us costa, perquè és un tema difícil, És difícil perquè no ho voldríem això mai, I és difícil, però clar, hem de ser conscients que a vegades Doncs això, les bromes són les bromes i el que deixa de ser broma ja és assetjament i que, per tant, sobretot respecta molt el tema de les xarxes socials. Jo no sé si vosaltres teniu xarxes socials o no, però en tot cas ser coneixedors dels riscos que hi ha a les xarxes socials, perquè aquí hi ha molts joves que no són conscients, que a més busquen likes, no? Busquen molts me gusta i això no t'aporta res. I més si estàs compartint contingut que a més és un contingut que està provocant una situació de ciberassetjament. Això ja és molt greu. Altra cosa és que a més comparteixis la teva imatge. Bé, has d'anar en compte amb qui comparteix aquella imatge, aquí, perquè si et modifica la teva fotografia, a algú li faria gràcia veure una fotografia seva, doncs, que l'han distorsionat, és a dir, que li han posat, doncs, una mofa... O una mofa, al final també que s'estan rient de tu, no? Utilitzen la teva imatge i és teva, no? La imatge és teva i per tant tu no has donat, tu no ho has de penjar, ni ningú ha de compartir la teva imatge en lloc. Això ho hem de tenir clar.
4: Sí.
0: Sí. Vinga, per acabar, un missatge a tothom, aquell nen, nena, aquell jove, doncs que en algun moment no hagi respectat les normes, no? Doncs que ho faci, no? Que es posi a la pell de l'altra persona, sobretot, que jo crec que l'empatia fa molt. Sí? Sou conscients d'això?
2: Sí.
0: Sí. Per tant, el que no t'agradi que t'ho facin a tu, no ho facis als altres.
2: Sí.
0: Volem una bona convivència, no? Volem sentir-nos bé. I moltes vegades també aquestes coses passen per enveja. Deixem l'enveja a casa, no? Parlàvem també que a vegades no respectem, riem del patinat, de la roba que porta... de qualsevol cosa, no ens hem de riure de ningú, no? I hem de respectar les persones. No sé si això és un missatge que donaríeu vosaltres amb les vostres paraules o quin seria el vostre missatge.
1: Doncs el mateix, sí.
0: Respectem-nos, amb una paraula, sí. És fàcil. I compartim bons moments, riem-nos tots de coses que ens agradin a tots.
2: Pues que no prenguin coses que no les agrada a la persona que d'això, que si els agrada, que no passa res.
0: Molt bé, anem a la segona part del programa, anem a parlar del món de la ràdio. Bé, vinga, comencem per tu. Si anem a la segona part del programa, que parlem d'aquest món de la ràdio, a tu què t'agradaria escoltar a la ràdio? Si tu poguessis triar, què t'agradaria escoltar?
1: Coses sobre animals.
0: Quan poses la ràdio, tu què sents? Què et fa sentir la ràdio?
1: Alegria.
0: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
1: Xuxi Poque.
0: I un llibre?
1: L'escola de medianoche.
0: I una pel·lícula?
1: Wonder.
0: Molt bé, passem la paraula, anem amb, doncs, amb les mateixes preguntes. Què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
2: Pues cançons.
0: Val, cançons. Què et fa sentir la ràdio quan l'escoltes?
2: Amor.
0: Val. Tria'ns una cançó. Quina cançó ens triaries tu?
2: La de la Morocha.
0: Un llibre?
2: Harta.
0: I per què aquest llibre? Explica'ns.
2: Perquè és molt divertit i té molta història.
0: I una pel·lícula? Quina pel·lícula triem?
2: El Senyor de los Anillos.
0: Perfecte. Hem escoltat la Sara, hem escoltat el Martí i ara anem al Nolan. Vinga, Nolan, les mateixes preguntes. A tu què t'agradaria escoltar la ràdio?
4: A mi, futbol.
0: Coses sobre futbol?
4: Sí.
0: Per una transmissió d'un partit, per exemple?
4: Sí.
0: T'agrada el futbol?
4: Sí, molt.
0: Practiques futbol?
4: Sí.
0: Per això li agrada. I bé, no t'agradaria escoltar algú, amb, no sé, un locutor que digués, doncs quin és el teu equip? A veure...
4: Soc del Barça.
0: Val. Què t'agradaria sentir per la ràdio? El Barça guanya contra què?
4: Contra, per exemple, no sé.
0: Victòria del Barça davant del Madrid per un 10-0.
4: Sí.
0: Seria un bon titular, eh?
4: Sí.
0: Molt bé, vinga, va, recomanem una cançó.
4: Virgin.
0: I un llibre.
4: Mateo Jax.
0: Una pel·lícula.
4: Alien.
0: Perfecte, doncs tanquem aquest programa, ho farem amb el lema de Ràdio Cubelles, jo el dic i vosaltres, doncs, vinga amb la vostra veu, aviam si som bons locutors i locutores fent aquest lema. Vinga, ens aproparem al micròfon quan el fem. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que em fa sentir.
9: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Bé, ara sí, tanquem ja aquesta tertúlia avui amb la Sara, el Martín i el Nolan, que són alumnes d'aquesta escola del Mar i Cel. Esperem que hagueu passat una bona estona. Avui hem reflexionat sobre aquest tema. I bé, bon curs, a reveure. I fins una altra. Adéu-siau. Adéu.

0: I ens trobem a l'escola Maricel de Cubelles per tornar amb una nova tertúlia educativa avui en companyia de diferents infants d'aquest centre, però primer de tot el que farem abans d'entrar en matèria és conèixer doncs, amb qui estem avui aquí a la taula. Els demanarem amb ells i amb elles que es presentin. Comencem per la meva esquerra, com et dius?
1: Lucas Rubio.
0: Què tal, Lucas? Què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Bé? A punt, no? Avui per parlar aquí a la ràdio, sí? Et fa il·lusió?
1: Sí.
0: Sí, va. Aquí més tenim, vinga, més presentacions.
2: Vita García.
0: Què tal, Vita? Com estàs?
2: Molt bé.
0: Preparada?
2: Sí.
0: A punt? Molt bé. El tema t'agrada, el que tractarem avui?
2: Sí, m'agrada molt.
0: Val. Encara no hem dit de què parlarem, però presentem a la tercera persona que ens acompanya aquí a la taula, com et dius?
3: Abril Càrceles.
0: Què tal, Abril? Com estàs?
3: Bé.
0: Val. L'Abril, mira, ho direm perquè és la... M'has dit, jo sóc algú que em coneixes, no? Qui ets tu?
3: La Pobilleta de Cubelles.
0: La Pobilleta, eh? Per tant, l'Abril té experiència. Tu has parlat també pels micròfons de la ràdio.
3: Sí.
0: T'hem fet alguna entrevista. Molt bé. I, per tant, doncs, avui tenim un tema que són les mascotes. I per què parlem de les mascotes? Doncs perquè segurament alguns de vosaltres teniu mascotes, altres potser no, però el que sí que volem és conèixer o que la gent que ens escolti conegui que tenir una mascota també vol dir ser responsables i que tenen unes necessitats. Per tant, un gat o un gos no és una joguina, són uns amics peluts que poden fer-nos doncs, molt feliços, però no podem oblidar que ells depenen de nosaltres per les seves cures, la seva salut i el seu benestar físic i emocional. I per tant, tenir un animal a casa és, doncs, tenir una responsabilitat. Hem de ser responsables de les seves vacunes, la seva alimentació, del seu temps lliure i de l'esport, entre d'altres coses. Per tant, totes aquestes obligacions s'han de tenir en compte i valorar abans de fer entrar a casa a qualsevol mascota, sigui un gat, un gos, un conill, una tortuga, un hàmster, un conillet d'Índies, ocells, etc, etc. Els animals són éssers vius i no són doncs, ni una joguina ni un perfum que podem regalar i per tant no podem retornar allò. O sigui, aquella mascota no la podem retornar una vegada doncs la tenim a casa. Vinga, parlem una mica doncs, d'aquest tema. Comencem per la meva esquerra, anirem fent roda. Tens mascota a casa?
4: Sí.
0: Sí? Quina mascota tens?
4: Un gos.
0: Apropa't, que ja et tires enrere. Un gos. Com es diu el teu gos?
4: Willy.
0: Willy. I bé, com va arribar aquesta mascota a casa? Com ho recordes tu? Fa temps que tens aquesta mascota,
4: sí.
0: Willy?
4: Com
0: arriba el gos? Dos anys. Val. I com és el Willy? Era petit, quan va arribar?
4: Era molt petit.
0: Molt
4: I
0: petit.
4: Ara és gegant.
0: I ara és gegant. Quina raça? Sabem la raça?
4: Border Collie.
0: Val. Bé, ens has fet la presentació, seguirem parlant. Anem a conèixer més mascotes, i és que n'hi ha. Tens alguna mascota?
4: Sí.
0: Sí? Quina mascota tens? Presenta'ns.
2: Tinc una tortuga.
0: Una tortuga. Molt bé, com es diu?
2: Despacio.
0: Val. I quan va arribar fa temps, fa poquet que la tens, l'espaci?
2: Fa des de l'estiu la tinc.
0: Val. Per tant, fa poquet, eh?
2: Sí.
0: Val. Seguim amb les presentacions d'aquestes mascotes, que ara després direm més coses, no? La teva mascota, presenta'ns.
3: No en tinc.
0: No tens mascota. Val. No tens mascota, però si poguessis tenir alguna mascota, què triaries tu?
3: Un gos.
0: Un gos. I tindríem el nom pensat?
3: No.
0: No, ara mateix no. I per què un gos triaries?
3: Perquè la meva àvia té un gos i me l'estimo molt.
0: I ara mateix no tens mascota, però no sé si hi ha algun motiu, si el coneixes tu, aquest motiu pel qual doncs, ara mateix no tens mascota.
3: Sí, perquè abans tenia por als animals i ara els estic perdent una mica.
0: Va, a vegades també, clar, ens fa por, eh? Perquè per alguna experiència, perquè a vegades ens costa, no? Anem doncs, novament pel Lucas, no? Lucas, creus que per tenir una mascota cal ser responsable i per què?
4: Sí.
0: Explica'ns el per què.
4: Necessita amor i alegria. Hem de treure-li al carrer, donar-li de menjar, banyar-lo una vegada al mes.
0: Val. Anem a fer la mateixa pregunta,

0: Tothom té en compte el que acabem de dir?
1: Sí.
0: Gent que té a casa mascotes?
1: Sí.
0: Creieu que sí? Que tothom tot això ho sabia abans de tenir una mascota? Aviam per aquí, donem la paraula a l'Abril.
2: No.
0: No tothom, eh?
2: No.
0: Què diu la Vita?
3: No, per exemple, hi ha molta gent que no li dona amor i la trata com una joguina.
0: Val, per tant, per això estem avui parlant d'aquest tema, perquè no tothom ho sap i d'aquesta manera ho expliquem. Si una amica o una amiga teva et diu que es vol comprar doncs una mascota o la vol adoptar, quins consells li donaries tu? Lucas, tu quin consell donaries?
4: Treu-li al carrer, donar-li de menjar al matí, tarda i a la nit, vigilar-lo les 24 hores. També tens que vigilar-lo si té una enfermedad o si té al·lèrgia.
0: Molt bé, Lucas. Què més? Va, Vita.
3: Jo li diria que ha de tenir molt clar quin tipus d'animal vol i si tindrà tot el necessari. Quan dic necessari, vull dir coses com un lloc on viure, menjar i molt d'amor.
5: Has de portar-lo al veterinari, necessites sortir al carrer, necessites espai, li has de donar-li menjar, donar-li amor i has de tenir molt clar quin tipus d'animal vols.
0: Hem fet tota una llista, eh? Què és el més important de totes aquestes llistes que hem posat? Va. Hem dit moltes coses, que està molt ben preparat, però què és el més important? Més important. El primer que faríeu quan arriba, quan sabem que hem d'acollir una mascota, el primer de tot, què faríem?
5: Escollir el tipus d'animal.
0: Primer escolliríem. I no optaríeu de dir, què puc fer? Me'l compro? L'adopto? Això vindria al cap una mica aquesta idea?
1: Sí.
0: Sí? Vosaltres què vau fer? El vau comprar? El vau adoptar? En el vostre cas, cadascun dels casos, tu no en tens, però digues.
1: Va aparèixer a la porta.
0: Va aparèixer a la porta?
1: Sí.
0: El teu gos. I vas decidir adoptar-lo.
1: Sí.
0: Sí. I en aquell moment, el primer de tot que vas fer, què va ser? Que recordis?
1: Recordar-me de l'antiga gossa que tenia.
0: Ja n'havies tingut una altra. Per tant, tens doble experiència, Lucas. I clar, el primer de tot, què? Va ser una sorpresa. La vas trobar,
1: sí,
0: a la porta de casa, no? I què vas pensar? L'he de cuidar.
1: Sí.
0: Sí. I què vas fer?
1: Pensar en tot... amb ell.
0: Jugar, val, però suposo que al moment que tu vas dir me la quedo, no? Què és el primer que fem?
1: Donar-li de menjar i també si és nen o nena.
0: Ah, saber si el sexe del,
1: sí,
0: de
1: sexe.
0: La mascota, molt bé. Suposo que també portar-lo al veterinari és important, no? Perquè és important també que els gossos, gats o altres mascotes estiguin bé, com nosaltres, no? També van al metge, com si diguéssim, però al veterinari, no?
1: Perquè així posem les vacunes i si vol anar al carrer li hem de posar una vacuna i ja pot.
0: Hem de veure que està bé, no?
1: Sí.
0: Sobretot doncs, si acollim algun animal que arriba a casa, que passa una sorpresa, no? Veure que està bé, no?
1: Sí.
0: I a partir d'aquí veure també quines necessitats té, no? Aquest animal.
1: Sí.
0: Sí, que en són moltes. Ho heu anat repassant, he fet llistes, eh? La tortuga, vinga, explica'm, la tortuga.
3: Jo... no la vaig agafar de ningú centre ni res. És la meva tieta que la va trobar al carrer i no, ella no se la podia quedar i ens va deixar quedar-nos-la nosaltres.
0: I, per exemple, cuidar la tortuga porta molta feina o no?
3: No molta, però molt diària.
0: Molt diària, eh? Cada dia heu de fer coses. Val. Amb el cas del gos o gossa... Què era, Lucas? Què tenies, gos o gos? Que no ho recordo.
1: Un gos.
0: Porta molta feina, cuida un gos.
1: Sí? És molt pesat.
0: És pesat. Va, explica'ns una mica. Quina és la rutina diària? Que això segur que...
1: Me levanto, està jugant amb mi.
0: Sí.
1: Amb mi.
0: Juga amb tu, sí, Lucas?
1: Sí, amb tu. I després, quan estic a casa... tinc que jugar amb ell.
0: Clar, has de jugar. Però què més? Perquè clar, una mascota, a banda de jugar, què hem de fer amb la mascota, amb el gos? I a part de donar-li de menjar, que suposo que ens hem de recordar, no? I l'aigua, passejar.
1: Sí, passejar amb ell 15 minuts.
0: 15 minuts. I després una altra cosa, no? Perquè clar, aquell gos haurà de fer les seves necessitats, no?
1: Sí,
0: què
1: al
0: fem?
1: Carrer.
0: Al carrer? Val, però clar, hem d'anar preparats, no?
1: Sí.
0: Què portem?
1: Una bossa per recollir la caca.
0: Sí.

0: una pilota o una joguina que puguem jugar.
1: Val? Per tant, anem amb tot aquest kit, no?
0: Sí.
1: Hem de ser cívics, com has dit tu, recollir, no? Sí. Les necessitats. En el cas del Pipi, sé que també hi ha gent que porta una ampolleta, no? D'aigua i ruixa també, i amb una bosseta doncs hi fa també altres necessitats, no?
0: Sí.
1: Creus que la gent ho fa, això?
0: Una mica.
1: Sí? Aviam, per aquí, anem a la dreta. La gent doncs, que té gossos, no? Que els porta a passejar, creieu que tothom fa tot allò que ha dit el Lucas que cal fer?
2: No.
1: Clar, què ens trobem quan passegem pel carrer?
2: Ens trobem caques al terra i pipis.
1: Clar. I per què passa això?
2: Perquè la gent no porta el necessari.
1: Hem dit que havíem de portar un kit, no? Amb tota una sèrie sí. de coses. Clar, què passa? Que ens fa mandra? O què penseu que passa? Que no som cívics, alguns. Què podem fer? Clar, què faríeu vosaltres? Perquè clar, a mi no em fa gràcia passejar pel carrer i trepitjar-ne una. Qui no ha trepitjat alguna vegada una tifa?
3: Jo.
1: Lucas? Tu també, Abril?
3: Sí.
1: Ella?
3: I jo.
1: Tu també, eh? Totes vosaltres, la Vita, l'Abril, la Lucas, tots heu trepitjat tifa. I què heu pensat quan l'heu trepitjada?
0: Buah, que asco.
3: Sí.
4: Molt de fàstic.
1: Fàstic, sí. No? I heu pensat? Què més heu pensat?
4: També hem pensat com aquell noi o noia que el té no és responsable.
1: Clar, heu pensat en això. Escolta'm, qui haurà estat, no? Qui sí. no se n'han cuidat de recollir-ho, no? Sí. Què hem de fer? Perquè campanyes en fan moltes, no? Se'n parla a les escoles, es posen cartells a vegades.
3: Sí.
1: Hi ha un lloc a Cubelles, no sé si sabeu que hi ha un lloc perquè els gossos també poden anar a córrer, el Correcant, no sé si el coneixeu o no, però Cubelles en tenim un, a
3: no.
1: prop de la policia cap avall, per
3: sí.
1: tant...
3: Ah, sí.
1: També el pots portar a passejar allà i que, no sé...
3: Ah, sí.
1: Però vaja, que si el portes a passejar o caminar per Cubelles, sí. que molta gent també d'aquesta manera també s'obliga, no?, a caminar o a fer una mica d'esport, com a mínim, com deies tu, Lucas, s'ha sí. de portar el kit.
0: El kit. A mi en Barcelona va passar que estava mirant a un arbre amunt i es va fer caca
1: un ocell
0: al meu cap.
1: Això de l'ocell ja és una altra història, eh?
0: Sí.
1: Molt bé. Ara mateix, si algú vol adoptar un animal, clar, cadascú té la seva experiència. En el cas de l'Abril, no, tu has dit m'agradaria un gos, no?
3: Sí.
1: En el cas de la Vita, has dit una tortuga, no?
3: Sí.
1: I en el cas teu, un gos. Quins consells donaríem ara? Ara que tenim una experiència, perquè hi ha aquí doncs, 2 anys, tu des aquest estiu, no? Em sembla que ha dit la Vita... Tu encara no ho saps, però bueno, una mica t'han explicat ells, no, ara? Com
3: bueno, porten. I també la meva àvia.
1: La teva àvia, en té alguna de mascota?
3: Sí.
1: Val. Com li diem a algú que ens està escoltant ara? Perquè ara, clar, estem en una època que ve Nadal, no? I hi ha
3: sí.
1: moltes famílies que pensen, mira, tu, per aquest regal, no? Clar, comprar per comprar o regalar per regalar, hi ha moltes vegades també que pensem, doncs, i a més que sigui un cadell, perquè què bufó que és o què bufona, no? Clar, què passa? Que els cadells també s'ha de tenir una mica de paciència, no? Que és sí. com els nens bebès, no? El Lucas ens ho pot dir, què passa amb els cadells quan arriben a casa?
0: Juga molt.
1: Juga molt, són juganers, no? S'assusta
0: molt.
1: Sí. S'espanten també.
0: Sí, s'espanten.
1: Però què més fan els cadells? Clar, els hem d'educar, no?
0: Caca.
1: Per tot arreu. Segurament, fins que no aprenen, no? Deuen mossegar les sabates, no sé, deuen jugar, perquè per ells és un joc, no? I mica en mica els hem educant, no?
0: Sí.
1: Hem de tenir paciència perquè igual es fan pipí per tot arreu, no? De la casa, quan són petits.
0: I molta caca.
1: I molta caca. Molt bé. Però a mi m'agrada dir que a vegades ens fa molta gràcia, ai, mira que bufons, no sé què, i portem a casa, no? I després no tenim la paciència i els abandonem. Perquè això ho hem dit. Hi ha també molt abandonament de gossos quan es fan grans ja no els volem. O no? Passa o no
3: sí.
1: passa això, Abril?
3: Sí,
1: què en penses
3: sí.
1: tu?
2: Està molt malament abandonar una mascota perquè li has de donar molt amor i si no li dones a vegades, i has de tenir paciència.
1: Has de tenir paciència.
2: Sí.
1: Què en pensem, doncs, aquest abandonament? Per què passa això? Perquè, clar, doncs, què passa? Que ens trobem també que els han atropellat pel carrer, sigui un gos o sigui un gat, que els gats a vegades també fan la seva.
0: Sí.
1: Però, clar, què en pensem? Què hem de fer?
0: Agafar-lo abans que...
1: Pensar. Abans d'adoptar un animal hem de pensar, Volem, no volem, quines conseqüències, què passa si me'n vaig a viatge, què faríem amb la mascota si ens anem de viatge?
0: Donar-li a la meva àvia de Lleida. Jo donar-li a la meva àvia de Lleida.
1: Val. Que passi uns dies.
0: Sí.
1: I després, clar, recuperar la mascota, no? Val. Què fem quan marxem de viatge?
4: Jo no ho he provat perquè just la vaig adoptar després de vindre de viatge, però potser la podríem deixar amb la meva tieta una mica, que ells la coneixen molt bé.
1: Per tant, buscaríem una alternativa, no? Perquè la mascota és un mes de la família, no?
4: Sí.
1: Per tant, vinga, va, hem de ser responsables, si no, consell final per tancar aquesta tertúlia sobre mascotes. Què diem?
2: Que...
1: coses a tenir en compte, consells que donaríem a una altra persona...
2: Jo donaria aquests consells. Que ha de tenir en compte que es fa, si és un cadell, es fa molt juganer, es fa les seves necessitats a casa a vegades i ha de tenir molta paciència.
1: Val. Què més, va? Per anar recordant i refrescant una miqueta el que hem dit, consells...
0: Parlar amb tota la família si s'està d'acord i tenir molta responsabilitat.
1: Això és important, eh? Hem de parlar amb la família, per què? Perquè ens hem de distribuir tasques, no?
0: Sí.
1: A casa teva ho porteu bé a l'hora de distribuir, que no sempre li toqui la mateixa persona?
0: Sí.
1: A passejar-lo?
0: No.
1: No ho porteu bé, Lucas?
0: El pap, la... El meu pare o la meva mare?
1: Quan un té una mascota o una família, és igual qui sigui, eh? El repartiment de tasques, us repartiu una miqueta, que no tothom, vull dir, al final el Lucas, per exemple, tu pots jugar, doncs jo jugaré amb ell i també el portaré a passejar. I jo què sé, qui sigui de la família, doncs tu li dones de menjar, li neteixes el lloc, li dones aigua. És repartir una mica les tasques,
0: sí.
1: I tu el portes al veterinari, per exemple, no?
0: Amb el meu pare.
1: Que hem de dir-li a la gent que ens escolta, no? Com deies tu, com un conseller, és això, que estiguem tots d'acord, no? Perquè com una vegada tenim la mascota, ens hem de repartir les tasques, no?
0: Sí. I responsabilitat.
1: I responsabilitat. Lucas, tu ets responsable. Sí, home, sí, segur que sí, ho ets responsable. Sí, una miqueta. A vegades ens distrallem, sí. Segurament, Lucas. O tenim coses, pensem... Ara em ve més a gust fer una altra cosa, però bueno, hem de pensar que tenim una mascota, si l'hem acollit, hem de passejar-la, hem d'estar a sobre, no?, i tot això.
0: Sí.
1: Per molt allò que diguis, ostres, ara mateix em posaria a jugar a la Play, que segurament ho pensem en algun moment, no?, ara mateix posaria una pel·lícula. Bé, si ens organitzem ho podem fer tot a casa, no?, segurament.
0: Sí.
1: Molt bé, què en penses? Què dèiem això, no? Hem d'estar d'acord tots els de la família, si no pot passar coses com aquestes, no?, de que o s'ho carregui sempre el mateix o que ens descuidem de... Ai, avui ningú ha tret a passejar el gos, no? Què en penses, Abril?
2: Que hem de parlar amb la família i ens hem de distribuir les tasques i hem de... Si, per exemple, tenim un gos i ara no ens ve de gust fer-ho, ho has de fer perquè si no... Llavors passen molts abandonaments...
1: Vita, va, vinga, què dèiem, això d'estar d'acord a casa i de distribuir les tasques, què en penses tu d'això?
4: Sí, és una tasca molt difícil, la del menjar. Jo sóc la que li dono el menjar a la meva tortuga perquè a mi m'agrada, jo sempre volia tenir un animal i jo li dono de menjar a la meva tortuga, però a vegades m'oblido i li dono més tard perquè només pot menjar una vegada al dia i molts dies li dono al migdia, però si me n'oblido li dono a la nit o això.
1: Clar, per tant al final hem de tenir clar, no?, que
4: sí.
1: També de menjar, en el teu cas la tortuga no passeja, ho tens més fàcil, eh?
4: No, però el meu pare, per exemple, o entre tots tenim que rentar la tortuguera on està la tortuga, perquè si no es posa l'aigua molt bruta.
1: Clar, això també, eh? Tenim una llista també de feinetes, no?, per tenir cura de la mascota. Molt bé, ja per acabar, l'última pregunta seria, no la busqueu perquè us la faig jo, és què us aporta tenir una mascota? Què us aporta a nivell, doncs això, d'estima? Lucas, què t'aporta a tu tenir una mascota?
0: Molt amor. Molt, molt amor.
1: Amor. Vinga.
4: a mi molt de carinyo i, per exemple, l'anàvem a portar al centre perquè no podíem a tenir aquesta tortuga molt perquè estava una mica malalta, i però ara m'he encarinyat i no la vull portar, però la portarem perquè si no es posarà malalta.
1: Clar, o sigui, sempre tenir cura, eh, de la mascota. Clar, a vegades ens encarinyem, però sí, clar, si s'ha de portar a algun lloc, doncs hem de pensar, no? Hem de pensar en lo millor, de la mascota. I que altres tertúlies que he fet amb altres nens i nenes em deien, clar, que han tingut, a vegades han tingut més d'una mascota, perquè clar, les mascotes també, clar, es fan grans, com les persones, no? Hi ha moments, doncs, que es posen malaltes, o moments que són molt grans i que per tant, doncs, s'han mort, no? I que per tant hem tingut un altre gos, una altra gossa, o hem optat, doncs, ara després per un gat, no? Bé, això passa, no? I per tant ens encarinyem molt, i hi ha gent que clar, pensa, jo inclús les vesteixo, eh? Si poso robeta. No sé si és el teu cas o no, perquè a vegades ho fan més amb gossos més petits, no?
0: Sí.
1: Però bé, que les cuiden com si fossin, els hi compren la xutxa que diuen, no? Alguna coseta especial, no? Alguna galateta, alguna cosa, no sé si amb les tortugues també.
4: Nosaltres, per exemple, quan la vam acollir, li vam posar un raspallet per tota la closca perquè la tenia bruta, perquè estava al carrer.
1: Bé, allò que a vegades mimem també les mascotes, no? També les mimem com sigui. Segona part del programa, anem a parlar també del món de la ràdio, que és un món que també esteu coneixent. Comencem també novament amb el Lucas. Lucas, vinga, tu, si et dic, vinga, tu ara manes, eh? Sí. A la ràdio. Què t'agradaria a tu que posessin a la ràdio? I per tant, què t'agradaria a tu escoltar a la ràdio?
0: M'agradaria escoltar Your Idol d'una pel·lícula en espanyol latí. La cançó de dins d'una pel·lícula.
1: Val. I de quina pel·lícula has dit que era?
0: Guerreras K-pop.
1: Ah, Guerreras K-pop. Molt bé. Què et fa sentir la ràdio?
0: Alegria i felicitat.
1: I si poguessis recomanar una cançó, en aquest cas, quina cançó triaries?
0: Jo recomanaria Dia Delícia i Montes Fangs.
1: Un llibre?
0: Jo recomanaria One Piece.
1: Com has dit?
0: One Piece.
1: One Piece. I una pel·lícula?
0: Jo recomanaria Guerreras K-pop Demon Hunters.
1: Vinga, davant del micròfon, que sentim una mica més.
0: Guerreras K-pop Demon Hunters.
1: Molt bé, vinga, passem paraula. Vita, què t'agradaria tu escoltar a la ràdio?
4: A mi a la ràdio m'agradaria escoltar recomanacions de llibres.
1: I què et fa sentir la ràdio?
4: La veritat és que em fa sentir molta alegria.
1: Alegria. Una cançó, va, recomana'ns una cançó.
4: Recomanaria Take Down de K-pop Demon Hunters.
1: Un llibre.
4: Tinc molts per recomanar perquè llegeixo molt, però recomanaria en concret Magic Animals de Susanna Isern.
1: I una pel·lícula?
4: La pel·lícula és una recent que molta gent li agrada. Es diu K-pop Demon Hunters.
1: Molt bé, doncs aquí les recomanacions a la Vita, i ara a l'abril, que també farem aquesta bateria de preguntes. A tu què t'agradaria escoltar la ràdio?
2: A mi m'agradaria escoltar música.
1: I què et fa sentir la ràdio?
2: La ràdio em fa sentir alegria.
1: Recomana'ns una cançó.
2: Si pogués recomanar una cançó, seria Superestrella d'Aitana.
1: I un llibre.
2: Si pogués recomanar un llibre, seria BDQ T'agrada ballar de Susana Peix.
1: Ah, aquesta és de Cubelles, de Susana Peix. I una pel·lícula?
2: Si pogués recomanar una pel·lícula, seria K-pop Demon Hunters.
1: Molt bé, heu fet les vostres recomanacions, els vostres gustos sobre el món de la ràdio, i acabarem amb un lema, practicarem aquest lema de Ràdio Cubelles. Per tant, ara sí, poseu la millor veu que tingueu. Començo jo, farem roda davant del micròfon, eh? Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Molt bé, doncs tanquem aquí aquesta tertúlia d'avui. Hem estat en companyia de la Vita García, l'Abril Càrceles i el Lucas Rubio. Ells són alumnes d'aquest centre, del Maricel. Aquí desitgem un molt bon curs i esperem que us ho hagueu passat bé avui aquí a la tertúlia, comentant, doncs, aquests temes sobre les mascotes i també el món de la ràdio. Que vagi molt bé el curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau.
2: Adéu. Adéu.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Tora, tora, tora, si mama, si mama, i que tora, tora.

0: O no?
1: Quan ha de durar l'amor, qui té la resposta que sembla que...

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

fer feliç al Patxi, que hem fotut una puta bossa nova, que no sé ni el que és. La que rima cada la primo, l'oncle i balla balla.